que ja no hi és i que sento tan immensa la tristesa, potser precipitaré. Quina sort aquesta nit il·luminada i capitans valents i forts com ara tu.

0: Catatin, catatin, catacar.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mastall. Lo tort ballesteu escolota i li han

Per donar compte al rei, a Nàpols varen anar i el rei

era una colla de beure. Tots eren manacorins, si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates, i llavors amb fullana, i en Gil, en Nadal, en Mascheró, en Guinovart, i en Fornit, i la torta Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.

maquillada de lluna amb un somrís. A la ressaca d'un meravell gruixut fa com els pràctics que en petits ferruts sortien quan hi havia més perill. Les nits de temporal, maquillada de lluna amb un somrís, a la ressaca d'un meravell gruixut.

marcant amb mala mar els ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta.

creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu.

0: de Falk?
1: El meu padrí es deia Jula. A Argelès li deien en Jula el sastre. Un xic músic, un poc pintor i, sobretot, un gros xerraire. Sempre tenia una història a escomptar. És ell que feia la crida a Argelès amb la seva trompeta. Tatarata, hi ha cinema a les portes, tatarata, hi ha peix a la plaça. I jo el seguí en tots els carrers del meu vilatge sobre la meva petita bicicleta. Un home extraordinari, però d'ell ja en parlarem una altra vegada. La meva padrina, ella, era petita i tota vestida de negre, com es feia abans, com si portaven tot el dol de la terra, totes les penes del món. I era presumida la padrina. Portava aquesta cofa catalana que donava tant de gràcia a les dones d'abans. I em recordi, cap al migdia, quan anava a cercar l'aigua fresca, al poar de la mà, tota aquesta processó de cofes catalanes. Quina cosa tan bonica. I ara quan obri el vell armari de la meva padrina i que veig encara totes aquestes cofes ben amidonades, em ven al cap mil records, records d'ahir, del temps passat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: Ràdio Arrels.
6: Aquí no hi ha... No. Aquí... Aquí no hi ha...
7: Aquí no hi ha truc.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: A Perpinyà, Sant Joan i Sant Jaume, escolteu Radio Arrels,
2: el 95.

avui. Com va? T'estimi tant com la pluja estima la rosa quan la vesteix de mil colors.

a vegades em sembla possible de fer el viatge més gran

0: Radio Arrels, a Millars, 95.
1: Peret volia una casa per se casar amb la Françoise. Volia que sigués de rocs, qui posessin pas blocs, que sol davant de la façada li fes...

llegir novel·les rosa. En el teu destí l'esposa, en l'amor que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades. L'esperança així acabades la podreix la realitat. Decebuda vas anant fent trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball, i del conyac i del seu cervell primari, el teu príncep embriac t'oferí com a primícia, a partir d'un cert moment, una mena de carícia, potser massa contundent. Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el botxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar, i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li ha mamat prou bé. Reps si coses diu un sol mot, reps per re i reps per tot, i de nit et poses bé i el deixes fer. De vegades fem bugada, et sorprens cantussejant, tot plorós una tonada de quan eres un infant. Bethy Smith era la reina del Bay Blues, i Eric Aus, tu no has tingut gaire feina per ser la reina dels blaus. Et fa por deixar el teu pis, et fa por creuar la porta, creus que mai seràs prou forta per mirar de ser feliç. El món de debò no és lluny, l'intueixes però s'esmuny, de l'infern estant no es veu bé el paradís. Si marxessis no sabries on anar, i a més passarien gaires dies abans que et localitzés. La justícia no t'empara, altres dones hi han cregut, potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles de

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcí. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposuia i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribes Alta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Colliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
1: Ràdio Arrels, el volum 88.2.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: L'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
0: A Campusí, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Luca, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè podre menjar gelat i anar a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els matins d'estiu,

0: Son les 7, il commence donc l'ora fresca à Radio Arels. Soc la Lauriane Peigné i ens seguirem fins a les 9. Per aquesta primera mitja hora, doncs, un reportatge fet i presentat per l'Enric Balaguer. Es tracta d'un acte que s'ha fet aquest passat divendres 31 de juliol al Museu de Cerdanya. Després tindreu, com cada dia, la vostra crònica CO2. Però per ara, la meteu.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcí. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposuia i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribesalta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Colliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Aquest passat divendres 31 de juliol, el Museu de Cerdanya ha presentat el vi de la 33a anyada del Clos de Sant Mateu. Es parla, doncs, de la vinya la més alta d'Europa. És un reportatge realitzat per l'Enric Balaguer.
6: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 31 de juliol s'ha presentat al Museu de Cerdanya, a Santa Llogaia, el vi de la 33a anyada del Clos de Sant Mateu. Nascuda el 1984 a iniciativa de René Jean Camus, aleshores president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, la vinya de Santa Llogaia va sorgir com a resposta a la desaparició de la vinya més alta d'Europa arrencada a Suïssa per deixar pas a una estació d'esquí. L'objectiu és fer d'aquest clos comunal la vinya la més alta d'Europa, i ho és a 1.315 metres d'altitud. L'acte orquestrat per la comanda major del vi del Rosselló ha donat lloc a l'intronització de nous membres a la confreria, seguida per la degustació i la venda del vi. Amb aquest any, una novetat, la producció de vinagre.
4: L'història d'aquesta de vinya és molt senzilla.
3: Rosa de Montellà, una figura de Cerdanya, a l'origen de Cal Mateu.
4: El president Camus li va venir l'idea perquè van arrencar una estació d'esport d'hivern i va dir, ells arrenquen, en aquella alçada arrenquen aquell esport d'hivern i nosaltres hi plantarem una vinya. I em va demanar que l'ajudés a trobar aquí a Cerdanya un lloc per una vinya. Vam fer, durant tot un any, vam fer el torn de les cases perquè cada casa tenia trelles, fer-les analitzar les trelles i això, i bueno, doncs vam plantar la vinya.
3: Històricament pot semblar curiós, però a Cerdanya hi ha hagut vinyes.
4: Eren les vinyes, n'hi havia a cada casa, era per la missa, per fer el vi per la missa.
3: També amb la toponomia ho veiem, la vinyola per exemple, els vinyals.
4: Bueno, però és que plantaven vinya perquè calia vi, és que avui, abans no hi havia els negociants, el vi no corria d'aquesta manera, doncs el fabricaven vinagre, però per dir la missa i tot això, era això la història de la vinya en Cerdanya, en les alçades, en els pobles.
3: Rosa Montellà, ens tornarem a veure, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vostè.
3: Senyor Jean-Claude Estirac, sou el gran mestre de la comanda major del Rosselló. Abans de tot, què és la comanda major del Rosselló?
5: És una cofradia que té, mira, 653 anys de viscut. Hem naixit en 1374 i després de la revolució tot ha estat acabat i en 1964 han tornat a fer la comanda major del Rosselló. Els que estaven, els sindicats viticols de l'epoca, han nascut una altra vegada la comanda major del Rosselló. I la comanda major del Rosselló és la cofradia que representa per tots els vins del Rosselló, que sigui de Cervera fins a Codies de Fonolleda, o de Canet en Rosselló fins aquí Santa Llaucada, tots els vins del Rosselló són representats per la comanda major del Rosselló.
3: Aquesta vinya aquí, la més alta d'Europa, la gestioneu vosaltres. Com ha anat això?
5: Fa 40 anys que en René Jean Camus, que estava president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, ha tingut l'idea de posar aquí una vinya perquè pensava que veieu un dia canviaria la pluja i el sol i el vent. I ara, de moment, no ens en donem compte. I fins en 2015, és la Cambra d'Agricultura que passava el temps a s'ocupar d'aquesta vinya, i ara som nosaltres, i hem canviat moltes coses, i hem canviat també, hi havia molt de ceps que eren morts, els hem canviat i tenim aquí 450 peus únicament de lo que se fa en el Rosselló.
3: Per als especialistes, quins cepatges tenim aquí?
5: Aquí tenim, en gran majoria, Grenache, Macabeu, Jaumet, hi ha Jaumet també, que ven aquí, el mes de juliol, a baix. Aquí no, aquí el tindrem el mes d'octubre, perquè aquí fem les bremes, els fem el mes de novembre, just antes que arribi la neu. I fem la tallada de la vinya en el mes de fins a final d'abril per fer les bremes a final de novembre.
3: Quina característica té aquest vi de Santa Llogaia?
5: Sí, sí, és un vi blanc i que té un munt de caràcter. Un vi àcid, perquè és l'altitud que vol això, un vi àcid, però té un fruitat extraordinari i el tastareu després, perquè a l'aperitiu no hi ha que aquest vi. Aquí no hi ha Ricard o altra cosa, ni Coca-Cola, únicament el vi d'aquí, i veureu que és un vi que es pot beure tot l'estiu ben fresc en aperitiu.
3: On és el veneu i com, de quina manera?
5: El venem únicament aquí, el dia que fem la venda aquí, i quan queda algunes botelles els deixem aquí en el museu, i és el museu que els ven 15 dies després no hi ha res més.
3: És la vinya més alta d'Europa, en esteu segur?
5: Sí, en som segur, perquè els suïssos que tenen que tenien antes la vinya la més alta d'Europa han vingut a vegades a veure si estava sempre ells o nosaltres, i fa un any han vingut altra vegada per veure si no havien baixat. No hem baixat, però ells no han pujat de poc, i sent ben bé la vinya la més alta d'Europa.
3: Bé, moltes animacions, molta festa per aquesta intronització d'avui. Això és important, d'intronitzar la gent.
5: Sí, és important, i és important també d'intronitzar la gent que treballen per nosaltres, el prefet, la subprefeta de Seret, la presidenta dels vinyerons del Rosselló. Tot això és molt important.
3: Més àmpliament, per acabar, la viticultura té problemes actualment. Com ho veieu?
5: La viticultura té problemes, però no hi ha que la viticultura catalana que té problemes, és tota la viticultura que té problemes, que sigui Bordeus o de l'altra banda, amb Borgonya és igual, tenen problemes, però aquí tenim problemes també perquè hem arrencat moltes vinyes, i jo penso que si arribem a arreglar el problema de l'aigua irà millor per nosaltres, però el primer problema és el de l'aigua, i bueno, si no plou...
3: Senyor Gran Mestre, moltes gràcies.
6: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

I aquesta primera mitja hora és doncs dedicada al medi ambient, perquè d'aquí poc trobareu la vostra crònica CO2.

0: La crònica del planeta. CO2 a Radio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Meteo France preveu una situació climàtica alarmant a partir del 2050. Bon dia. Cada dècima de grau compta, adverteix l'organisme meteorològic francès en el seu últim estudi. I és que les xifres desmenteixen qualsevol optimisme. El planeta ha assolit ja un escalfament de més 1,4 graus respecte a l'era preindustrial. Europa lidera aquesta tendència amb més 2,3, consolidant-se com el continent que s'escalfa més ràpidament. Aquest informe recent de Meteo France dibuixa un escenari particularment alarmant per al clima de l'hexàgon l'any 2050. Les projeccions científiques revelen com el canvi climàtic transformarà radicalment la vida quotidiana dels ciutadans amb fenòmens extrems que deixaran de ser excepcionals per convertir-se en normals. Per exemple, les projeccions per al 2050 són especialment severes. L'estat francès experimentaria un increment de més 2,7 graus, superant l'escalfament global previst de més 2 graus. Els 14,5 graus de mitjana anuals registrats al 2022, considerats excepcionals, esdevindrien habituals. El Servei Meteorològic preveu que aquesta temperatura es superaria un any de cada dos. Les onades de calor es multiplicaran per 5 en nombre de dies i els 37 graus, rarament assolits als anys 90, marcarien la jornada més calorosa mitjana de l'any. A les zones de muntanya, menys de 3 mesos de neu alterarien tant la biodiversitat com el turisme hivernal. La sequera dels sòls s'allargaria

0: Radio Arrel, són les 7:30 i escolteu l'Hora Fresca. Per ara quedem amb l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores, hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcir. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposulla i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribesalta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Colliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

continuació les efemèrides d'en The Rock. L'episodi d'avui és dedicat a la mort de Pep Laguarda.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
3: El 3 d'agost del 2018 mor Pep Laguarda. El cantautor de Rafelbunyola, un poble situat a l'Horta Nord, al País Valencià, és considerat com un referent de la música en valencià i del rock mediterrani. De jove va cofundar Germania Socialista, un sindicat estudiant, i va començar a cantar en públic durant les tancades de nit a la Facultat d'Economia de València. Pep Laguarda va formar part del grup Tapineria, amb qui va gravar l'any 1977 sis cançons per al disc Brossa d'ahir, que es va convertir en un disc culte, dins del qual trobem el tema La caseta del plater, que escoltem ara.

0: Fins aquí la caseta del Plater, una cançó del grup Tapineria, del qual formava part Pep Laguardo.
1: I per vosaltres, quin personatge mereixeria tenir un carrer dedicat a Catalunya Nord? L'Enric Balaguer proposa en Carles Romeu. Serà d'aquí uns instants a Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A Ràdio Arrels estem demanant a diferents persones de Catalunya Nord que ens expliquin a qui li dedicarien un carrer en algun vilatge o vila del país que no tingui carrers dedicats o que no en tingui prous. I a aquesta hora podem saludar a un company de Ràdio Arrels, el delegat del Conflent, que és l'Enric Balaguer. Enric, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Que avui quedes tu com a entrevistat, però normalment ets tu qui fa les preguntes. Però ens has triat un home de Prada. A qui li dedicaries un carrer?
3: Sí, en Charles o Carles Romeu, que és una persona que no té carrer, i això és molt sorprenent. No té carrer, ho explicarem més tard, ni a Prada, ni al Conflent, ni a Andorra, on segurament hauria de tenir-ne com a mínim un, no sé si...
2: Clar, Carles Romeu era fill d'un batlle de Prada, que fins aquí no mereix nom de carrer per aquests mèrits, però sobretot va ser molt important, no tant potser per Prada com per Andorra.
3: Per Andorra va ser veguer d'Andorra de 1887 a 1933, si calculem bé deus fer 46 o 47 anys. Veguer d'Andorra, que és, era el representant del copríncep d'Andorra, és a dir, el president de la República Francesa, a Andorra, i durant molts, molts anys.
2: Durant tots aquests anys va fer diferents tasques, diguem, que van canviar Andorra i que van apropar una mica Andorra al país que coneixem avui, potser.
3: Sí, sí, se li atribueix la carretera del Pas de la Casa, se li atribueix el telègraf i se li atribueix els correus, però també moltes altres coses. És una persona que era al cor del desenvolupament d'Andorra a l'inici d'aquest segle XX.
2: Clar, i hem de pensar que Andorra, que a l'inici d'aquest segle XX, era una zona molt pobra, una zona rural, i que per tant potser no era tan evident que pogués pujar el telègraf, per exemple, fins a una vall molt remota, no?
3: Sí, sí, és això. L'Andorra del segle, de l'inici del segle XIX o del segle XX, era una Andorra molt rural, molt pobra, hi havia poca cosa, molt diferent del que coneixem actualment, evidentment.
2: El Carles Romeu, de més gran, em sembla que va tornar cap al Conflent, perquè de fet està enterrat a Prada, no?
3: Sí, en Romeu feia anada i tornar per a la seva professió, és a dir, que també era lligat directament a la prefectura dels Pirineus Orientals. Andorra, ara no és el cas, Andorra durant molt de temps era lligada a la prefectura dels Pirineus Orientals. I doncs, evidentment, ell, la seva professió era, a l'inici, era advocat, doncs va començar la seva carrera d'advocat concretament aquí i a Tolosa, on va estudiar, i després el van nomenar a Andorra.
2: I, com dèiem, està enterrat aquí a Prada i, de fet, la seva tomba és un dels punts potser coneguts del cementiri de Prada, perquè és bastant... interessant, em sembla.
3: Justament, no conegut. És a dir,
2: no
3: conegut. Que és una tomba important amb el seu bust i ara se fa bastant malbé. Jo he fet diverses intervencions que no ha prosperat per intentar que algú pinti la tomba, que se renova. Suposo que es farà com a mínim un dia. De moment hi ha desinterès complet, tant del costat francès com del costat andorrà i del costat pradenc, per dir-ho. S'ha casat amb una persona de la burgesia, o fins i tot de la burgesia industrial catalana, amb Eugènia Lafabrega, que va néixer a Barcelona i va morir a Prada, i després ha tingut un segon casament amb la Susanna Fauri, que és ella que es va cuidar d'aquesta tomba amb una mansió, cal dir, una mica original.
2: Parlem de la mansió en qüestió.
3: Bé, la mansió en qüestió, evidentment posen Charles Romeu, advocat, viguier d'Andorra, tot això és en francès, amb tots els títols, medalles que té, i s'acaba, ho diré en francès, amb aquesta frase: homme de bien dans toute l'acceptation du terme, mort victime du plus méprisable de ses concitoyens. Doncs, per què això? Això perquè li havíem posat un veguer adjunt, una figura que no després no va existir mai, que tenia per funció justament de rebaixar la seva feina, justament de tenir un cert menyspreu cap a ell. I doncs aquesta senyora va tenir aquesta iniciativa de posar aquesta paraula.
2: Doncs que quedés clar el que em pensava. Dèiem doncs, que Carles Romeu no té dedicat cap carrer ni a Prada ni a Andorra, i probablement, si més no a Prada com a vila natal, i potser el Pas, que són els que d'allò, però el que sí que té és una certa documentació bibliogràfica, i de fet hi ha un llibre dedicat a aquest home, que és L'home de mirada clara, que està fet per Ludmila La Cueva.
3: Sí.
2: Aquest llibre editat a Andorra, no, en aquest cas?
3: Aquest llibre editat a Andorra és una biografia novel·lada, no és una biografia que tècnicament biografia. Hi ha pas cap carrer a Prada, només sobre una casa on va viure hi ha una placa al carrer dels Pirineus. Però, i la tomba al cementeri, que jo recomano, bé, per la gent que els hi agrada passejar pel cementeri, però és segurament una de les tombes més guapa de Prada. I ara ben dico que cal...
2: I el cementiri de Prada és un dels que la gent hi entra, encara que sigui per anar a veure la tomba de Pompeu Fabra i tot plegat, o sigui que...
3: Sí, sí.
2: Pot fer la volteta, ja.
3: Sí, sí, el mateix, no sé si s'ha dit carrer, però el mateix carrer del cementeri hi ha també enterrat en Jean Rus, que és un personatge important també per Catalunya Nord, que ell té carrers i em sembla que té un col·legi a la Plana.
2: Doncs en podem parlar un altre dia. Moltes gràcies, Enric.
3: De res.
1: Udonim i Amancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
0: Abans d'arribar a les 8, us proposo un gran clàssic de la música pop catalana, Camins, de Sopa de Cabra.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Els matins.

0: Escolteu l'hora fresca a Radio Arrels, són les 8. Per aquesta hora, doncs, dues cròniques. La primera, la crònica sobre la vida d'en Pau Casals, i la segona, Vilatges del Conflent. Però per ara, escoltem l'Enric Balaguer, que ens presentarà la meteo.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcir. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposuia i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribesalta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Colliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
4: Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: A continuació, la crònica sobre la vida de Pau Casals. Per aquesta ocasió, us recordo també que cada any es fa el festival Pau Casals i que ja ha començat, de fet, i durarà fins al 8 d'agost.

0: de Juarez, Alinyà 95.
1: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
1: Enric Balaguer. Cinquena part. Josep Maria Figueres, hem parlat de la notorietat de Pau Casals a Catalunya. Hauria pogut gairebé ser president de la Generalitat de Catalunya.
2: No ho sé, els historiadors no podem dir-ho. Sí que va tenir vots, però ell havia dit que no ho volia ser. I aleshores, a la dimissió, la retirada, dir-la en Tarradellas, doncs, un animal polític fantàstic, comenter, i Casals, músic. Per tant, quedava clar que no.
1: Però alguns hi havien pensat, com membre d'un govern, per exemple, a la cultura.
2: I tant que s'hi havien pensat. Però hi havia també l'exili que deia, per què hem de tenir un govern si no controlem el territori? Per fer una manifestació de suport i de poder dir que tenim en aquest sentit la dimensió d'una vinculació simbòlica. Estava dividit. L'exili amb les derrotes es divideix per ideologies, per donar les culpes uns amb altres, pel que havien de fer, i anarquistes i comunistes se les tenen nacionalistes i anarquistes, i dins del nacionalisme hi ha diversos, les comunitats fragmentades, agrupacions a Londres, agrupacions a Mèxic, etc. Per tant, es fa difícil.
1: Parlem de les dones d'en Pau Casals.
2: Les dones, com va escriure Josep Maria Corredor, una de les persones que fa un llibre fantàstic sobre ell, i l'escriu amb una forma dialogada extraordinària, amb un gran coneixement, i és un llibre, el de les converses amb Pau Casals, bàsicament musical, però que també dona facetes de l'entorn. Doncs ell té un altre llibre, un capítol que diu Pau Casals i les dones, i comença amb la seva mare. Seva mare hi té una relació extraordinària. A la Biblioteca de Catalunya es conserva un enregistrament de Casals parlant de la seva mare amb la seva veu. També volien fer un museu de la mare, que no es va arribar a fer, i li demanen un text, i ell escriu un text que està al seu arxiu sobre la seva mare. I ell de la mare en parla i ho fa, doncs, amb una dimensió d'un extraordinari afecta, d'un extraordinari nivell. Diu, i la recorda com una dona excepcional. Escriu, diu el mateix Casals, és tant el que dec a la seva energia, a la seva clarividència, als seus sentiments humanitaris, que a vegades quedaven com dissimulats per la seva sobrietat i la seva discreció. Durant tota la seva vida, va ser el meu àngel tutelar. Aquesta és la primera dona que el marca i que fins a la seva mort, el 1931, que ell no hi podrà ser perquè està de gira per Europa. Ell feia una gira a l'any llarga, a vegades en feia més de petites, però feia una gira llarga, que és una operació complicada perquè planificaven hotels, planificaven desplaçaments, no hi havia autopistes, etc. Les cartes s'havien d'enviar a un hotel de tal dia a tal dia. Tenia la seva complexitat, no hi havia mòbils i funcionava molt bé perquè tenia una gran meticulositat. La va prendre de la seva mare, però les capacitats de Casals innates, aquest talent que ho diem abans, vindran reforçades per la seva mare, que el farà estudiar i li donarà, per tant, aquest bagatge acadèmic que el convertirà en una peça única. Ell tindrà una acció docent de pedagog molt notable. Tant és així que als anys 50, 60 i pràcticament fins al final li agradarà fer el que ell en deia les masters class. Les masters class eren unes sessions, n'hi ha alguna d'enregistrada, filmada, i es veu la passió que hi posa.
3: After that, you must take a breath here. Tai, tararari, així. Ta, tararari, així. Té que pres. Tararararara. Ta, tarararairara. Té que pres, fio. No?

0: Les masterclass eren unes sessions de docència individuals. Per tant, els deixebles anaven on fos per escoltar de viva veu, i ell, abans de que hi hagués la sessió de pràctica, volia conèixer l'alumne, parlava amb ell, què entenia per la música, què li agradava, etc. Després, i a vegades la conversa d'una hora, després parlaven de l'instrument, de com tocar, etc, etc, de les peces, dels músics. I finalment tocava un, tocava l'altre, un veia, l'altre veia, i quan ell tocava, l'alumne, Casals li explicava, el rectificava o l'elogiava, etc. Per tant, no era un dia, eren uns quants dies. Tant és així que els alumnes s'hi quedaven uns dies. No podia tenir molts, les classes eren cares, aquestes classes eren cares, evidentment, però les classes eren cares, evidentment, però els alumnes s'implicaven molt. I en aquest sentit, enfadar d'altres, també que els alumnes ja hi anaven en un lloc específic. Era Vermont, als Estats Units, i aleshores a Marlborough, i un centre en el que doncs, ell anava cada any, li agradava molt. Tenia ja aquesta planificació dels estius, doncs, sabia que havia d'anar doncs, a Prada uns dies, havia d'anar a Vermont, havia d'anar i a Fermat, al peu de la muntanya Cervino, amb un dels hotelets, doncs ell ja estava, amb la Martita, sempre, i aleshores tant el de Vermont com el de Fermat, allà tenia aquestes classes. Però és que també a Prada ho havia fet, i ho havia fet amb altres llocs on va viure. Li agradava de tenir alumnes, i s'ha de tant el fill del Josep García Borràs, violoncel·lista notable a Mèxic, que serà el qui promourà l'estrena del Passeig de Acapulco, com les seves dones. Les seves esposes van ser alumnes seves, i alguna de ben petita. La Marta tenia 13 anys, la Sutge tenia 8. Es coneixen amb la veu, el mestre, amb un concert que fa a Espino, al nord de Portugal, i aleshores amb aquest recital després ho va. Però la Sutge tenia molt de caràcter, una violoncel·lista notable. Les biografies que han aparegut a Portugal la descriuen com una persona de qualitat i de nivell. És molt reconeguda, té monuments, carrers, etc. I totes tenen uns quadres sensacionals. El quadre de la Sutge, sembla que està a la Tate Gallery, és aquell quadre famós que recordarem, que és ella vermella amb el violoncel al mig i els braços oberts amb una actitud imponent. El de la Titi, el de la Fresquita Vidal, és el quadre que fa la seva germana pintora, que eren tot de germanes que els van donar una formació exquisida en bar, una pintora, l'altra música, etc. I la Martita també en té una altra que reprodueix en aquesta biografia, però amb ella no li agrada perquè se la veu molt d'aristòcrata i no li agrada aquest quadre amb ella, però amb les quatre va tenir doncs aquesta relació. Ell necessitava una companyia femenina, i pràcticament la té sempre després d'una, n'hi ha una altra. La necessitava per una relació afectiva, perquè també li portaven la intendència. Ramon Gual explicava i diu, no, la Titi li deia, agafa la bufanda que no te constipis, quan anava a fer el passeig a Prada. O hi havia, amb la Sugia no, la Sugia tenia el seu caràcter i feia els seus concerts, però ell les ajudava en el que podia. Tant és així que se'n va l'any 1919 amb la Susi a Mèxic i fan uns concerts en una plaça de todos plena, i aleshores l'acompanya també amb altres concerts a la Susi Metcalf, tant a Barcelona com a Estats Units, i li fa de pianista, i aleshores ella canta els lieds molt, molt bé, per cert, i aleshores en aquest sentit ho fa. Però és que amb totes té doncs aquesta relació que necessita doncs aquest afecte, aquesta companyia, i per tant doncs amb la qui estarà més intensament serà amb la Marta Montañez, mentre que amb les dues primeres seran una mica tumultuoses. Amb la Titi la relació pràcticament des de la mort del seu marit, ja que s'ajunten fins a la mort d'ella a la Fresquita l'any 55, doncs seran uns 15 anys. Ell va durant la Guerra Civil, fa un fagides també, i està a l'Argentina, que tocarà al Teatre a Colón de Buenos Aires, i envia cartes, la Fresquita, amb ell, i aleshores a les cartes traspuen aquesta tendresa i aquest amor que senten, no? Perquè no la pot acompanyar i aleshores doncs expressa aquests sentiments.
1: I l'anècdota d'una relació amb la reina de Bèlgica, és cert?
0: Ai, jo no ho sé. Es fa... No ho sé. Se n'han dit tantes, des dels primers enamoradaments al Vendrell amb la Rosina, la filla del metge del Vendrell, fins a... etcètera, doncs se n'ha parlat molt, però clar, en aquest cas es fa difícil sense tenir documentació al respecte doncs, de poder parlar d'aquesta. Doncs, sí que amb la reina tenen una, he vist totes les cartes que es conserven a l'arxiu, he vist les fotografies i aquesta relació de cordialitat que tenen. I amb la seva esposa, amb la Marta, van cada any que poden doncs, al seu palau, ella anirà a Prada, ella anirà als concerts i tenen aquesta relació als melòmens o les melòmenes, les persones que coneixen i veuen la música, tenen també una dimensió que ultrapassa el que seria un àmbit estricte d'amistat. Gosaria dir que és com una comunió intel·lectual. Seria un pintor que parla amb un altre pintor. I aleshores saben doncs, el que costa fer un ombra o el que costa fer un plec o el que costa veure un onatge amb aquests matisos. És a dir, el que és la creació de bellesa a partir de les habilitats que té cada artista.

era la cinquena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: I ara us proposo Garotes de Prèmia de Pony Pissador.
1: L'Igor em va dir, si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos a Premià, però no

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys, són les 8:30. Ens queda encara una mitja horeta a passar junts. Ara quedem amb l'Enric per la meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores, hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcir. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposuia i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribes Alta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Colliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Vilatges del Conflent. És el quart episodi de la nostra descoberta o redescoberta per alguns de Fontpedrosa amb el Joan Jaume Prost. Ens endinsem dins carrers i escales. I ara, una cosa també característica de Fontpedrosa, és a dir, que entre el carrer principal antic, de Sant, dit ara carrer de Sant Tomàs, sí, i la Ruta Nacional, tot això està reunit per escales.
1: Sí, hi ha escales a tot arreu. De nit pots fer joc de pista aquí, que a més no tindràs cap camió ni cap cotxes que et passaran, doncs és bé per la mainada. I doncs pot ser, per exemple, mira aquesta casa, que li surt una roca enorme de dins la casa. Tens l'impressió com si tenia un abscés. I, donc, i de dins surt igualment. És a dir, hi ha cases rares aquí.
0: Qui hi viu actualment a Fontpedrosa? Què fan la gent que hi viuen?
1: Hi ha gent, en part, hi ha que treballen als banys, perquè hi ha 12 o 13 empleats permanents. Hi ha gent que venen a treballar també als banys durant de reforç, si vols, durant les vacances escolars. Hi ha gent que treballen a d'altres indrets, hi ha fins i tot que venen de Montlluís, hem tingut uns quants militars, hem uns jubilats, moltes persones jubilades. Jo, per exemple, que vaig viure definitivament, administrativament a Fontpedrosa, jo treballava o sigui a Prat, o després vaig treballar a Sallagosa o a Fontromeu. Doncs són coses que passen aquí a la gent que treballen a fora d'aquí. Bé, al nivell, jo diria, agrícol, hi ha molt poca gent ara, perquè són estives que són llogades a gent de fora, que són o de Canavell o que són de la plana, que porten el bestiar, i el bestiar fa el camí des de Canavell per camins per anar fins al camí de Núria, fins a l'Ori. I avui dia encara les he vist quan he anat a tallar l'ènia allà amunt i he vist que hi havia tot el bestiar. Encara no diria que és un poble rural, és rural en oposició a la ciutat, però no viu dels productes de la terra. Però hi ha molta gent que tenen un hort o que tenen, sí, que encara que fan les trumfes, tenen prunes, tenen pomes, encara és actiu, més pas a nivell comercial, és més a nivell familiar.
0: Molt bé, baixem poc a poc, aquestes escales.
1: A l'hivern baixaríem encara més lentament, perquè a vegades... Bé, és bé perquè es nota que són els anys que han dibuixat les escales, els carrers, perquè aquí pots endevinar que hi ha segurament un fòrum de pa. Doncs hi ha ple de coses que són aquí... Es pas rectilín, es pas Sant Nazari o Canos o... Té un altre encant. Quan ets aquí, cada paret pot contar una història o saps que hi havia algú de la teva família. Per exemple, aquí tens el camí de segar l'era. Vas a segar, és l'era on se segava el segle o el blat. I doncs tots els noms que hem tornat, com ha sigut obligatori de posar noms als camins, a les escales i al carrer. Doncs això és en català tot arreu. I aquestes
0: sí,
1: plaques les hem fet fer al costat del riu Sec, on fan tota la ceràmica del sud.
0: Donc el camí de Segalera, cal explicar, hem baixat de la carretera exnacional, hem baixat encara sobre el carrer de Sant Tomàs, i és un altre carrer que baixa encara més baix. I hi ha el camí del Molí, que això ven d'un molenc, d'acord? I ara el baixem també, que baixa.
1: A l'antic camí central de Fontpedrosa, però el que hi ha de bé ara és que molts camins han sigut arreglats. Abans eren per se tordre els dos peus d'un cop, eh? Però ara pots caminar fins i tot, jo diria, a nivell de l'accessibilitat, pot ser pas encara al top, però hi ha molts progressos que són fets. I aquest camí té l'avantatge que pots anar cap a l'Ajuntament, cap a l'escola, i no hi passarà mai cotxes. potser una mobileta, però una altra no, perquè vist com és estret i amb el pendent que port seria difícil. Però és un camí que té el seu encant també, eh?
0: Sí, sí, baixa cap al baix del vilatge.
1: I la gràcia que tenim, com a tots els pobles del Conflent, és que no hi ha una estandardització de l'habitatge. Cada cas és una història, ha sigut modificat amb els mitjans i sovint han sigut modificat i s'ha guardat, si vols, l'empedrat o se n'ha fet un de nou. I la particularitat d'aquí, jo diria, ha calgut lluitar per tenir això, que sovint abans, quan es parlava de llum públic, es feien llums a 4 metres que et feia el cel amb llum. Era molt bonic. Però jo volia uns llums que podies mirar els teus peus on posaves els peus. I aquí davant de tu tenen un llum que és a què? 1,20 m, 1,30 m. I doncs no et posa el llum als ulls, només als peus, i saps on camines i pots mirar el cel, és sense pol·lució, jo diria, luminosa. Que aquí pots veure el cel i les estrelles i tens els peus, saps on camines. Baranes que abans no n'hi havia aquí, eh? Els nins... Ningú ha caigut, però han posat baranes, sí, per cas, perquè ara, a nivell de justícia i tot, te podrien acusar que no has fet la prevenció que calia. Doncs s'ha posat una mica baranes a tot arreu.
0: Es diu Senesson du Cap.
1: Quan ho veig, ho trec, perquè és una pol·lució dins tot el Conflent. I ha vingut, no sé si saps com ha vingut el Senesson du Cap.
0: Ho recordaràs.
1: Ha vingut quan cap a Masamé i al Tarn tenien, per exemple, filadura que van fer importació de l'ana d'Àfrica del Sud. Va passar igual a dos indrets d'Alemanya, també. I tenien aquests llavors del Senesson du Cap. I era als anys, al final del segle XIX. I s'han estudiat que cada any hi havia una progressió de 5 a 15 quilòmetres a l'entorn, circular. I doncs aquí a Fontpedós aquesta planta no existia fins als anys, jo diria fins al 80. Ha sortit al 80 i ara ho pots veure. Camps que quan són en flors són tots grocs. La gent diu, oh, que és bonic, és tot groc. Bé, és una planta que és invasiva, és a dir, que no deixa créixer les altres. Fa un desert. Cap animal la pot menjar. Ni les vaques, ni les cabres, ni els burros, cap animal. I doncs és una planta que caldria erradicar, però ho faig al meu cantó de casa. Quan em parlo fins i tot al municipi, fa riure, jo he dit, bé, d'acord, d'aquí 15 anys o 20 anys en tornareu a parlar.
0: Joan Jaume Prost és preocupat pel medi ambient. Amb ell continuarem la visita pels carrers de Fontpedrosa.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: D'aquí uns instants a Ràdio Arrels parlarem del projecte de l'Euroregió anomenat Local for Fruits.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Medi ambient a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La gestió de l'aigua i també de les inundacions és un dels principals reptes que hi ha al Mediterrani en general. I ha estat protagonista de tot un projecte que de Local for Flood de l'Euroregió. I a aquesta hora podem saludar aquí a Perpinyà el Joan Calafat, que és director general de Recursos Hídrics a les Illes Balears. Bon dia.
3: Bon dia, molt bon dia.
2: Deia que hi ha hagut aquest projecte europeu doncs, per parlar això de la gestió de l'aigua i d'inundacions. Clar, això, aquests projectes a vegades hi ha moltes coses de parlar molt o de dir moltes coses, però clar, això també s'ha d'aplicar als territoris concretament. Vosaltres a les Balears, com s'ha aplicat això?
3: A veure, nosaltres a les illes els darrers anys hem tingut moltíssimes incidències en temes d'inundacions que ens varen dur a impulsar dins aquesta presidència de l'Euroregió un grup dedicat als temes dels riscs d'inundació i la seva gestió. No? Aleshores, aquest projecte ens ha duit a participar concretament en l'estudi de dues àrees, dues conques que afecten el municipi de Palma, que aproximadament afecta en el voltant de 100.000 persones, i la idea era bàsicament estudiar la percepció que té la gent del risc que té d'inundació, no? I a partir d'aquí desenvolupar tot un programa d'adaptació, de mitigació, de comunicació. Hi ha bastant de material didàctic per fer arribar a la gent a percebre. La sorpresa d'aquestes dades ha estat lo poc que la gent és conscient, no? Del risc que té allà on viu. I jo crec que hem d'anar fent feina, i amb les altres regions que han participat hem vist que compartim aquests riscs i que tenim molta feina a fer per compartir coneixement, no? I exportar aquest estudi, aquest projecte, a altres regions, no?
2: Clar, la percepció que té la gent, precisament, passa a molts llocs del Mediterrani, però hi ha hagut una urbanització en moltes zones que en molts llocs eren inundables. Entenc que això a les illes, amb la pressió que també hi ha urbanística, també deveu tenir un problema semblant, no?
3: Bé, les nostres illes, com sabeu, tenen una pressió important. Tenim 1.200.000 habitants i rebem cada any 20 milions de visitants. No? Aleshores, pràcticament tenim 13 visitants per habitant, no? 13 visites. Clar, això evidentment ha fet que s'ha desenvolupat moltíssim un urbanisme que durant molts anys no era tan sensible, no? Han hagut d'arribar els desastres i les pluges perquè començàssim a ser sensibles en aquests temes. Això és un tema bastant nou, perquè en realitat aquestes qüestions de la inundabilitat daten, el primer pla de gestió era el 2016, no? I estem avançant, estem en un tercer cicle de planificació, cada vegada coneixem més el territori, cada vegada podem definir millor quines limitacions hi ha d'haver i quins requisits hem d'imposar perquè se puguin desenvolupar altres infraestructures. Jo crec que anem per bon camí, no? S'ha romput un paradigma, abans no hi havia consciència, ara hi comença a haver consciència, i els mitjans de comunicació també ajuden, i projectes com aquests de cooperació amb altres regions ens fa veure que podem treballar tant en la governança com amb la tecnologia, que ens ha d'ajudar per donar solucions i per gestionar aquest risc, no? Conèixer el territori, conèixer el risc i després gestionar-lo.
2: Clar, el fet de col·laborar amb altres regions, hi ha realment maneres de fer molt diferents entre un lloc o un altre, o al final els problemes tothom els afronta una mica igual?
3: Bueno, jo diria que per nosaltres Catalunya sempre és una referència, no? L'Agència Catalana pues, té molts mitjans i nosaltres sempre el tenim com a referent. Nosaltres a les illes tenim la diferència de que tenim totes les competències transferides, perquè som una conca intracomunitària i, per tant, podem decidir realment cap a on volem anar, no? Estem en bon camí, jo crec que estem invertint cada vegada més amb aquests plans de gestió del risc, i jo crec que si aconseguim que aquesta formació amb aquests temes mos arribi a les escoles, que els nostres nens quan surtin de les escoles pues, siguin conscients del risc que tenen, de com l'han de gestionar i de com han de gestionar el territori, que sempre l'hem vingut canviant, però que ara hem de tenir en compte que els canvis s'han d'adaptar a aquests nous riscos. Tenim un canvi climàtic que ha arribat, és indiscutible, ja ningú se qüestiona que això és així, i per tant hem de tenir en compte que els propers anys doncs, mos pot ploure. De fet, ja hi ha previsions que hem de tenir en compte que plourà un 30% més intensament que no abans, no? I per tant hem d'adaptar tota la nostra planificació en aquest tema i bueno, jo crec que és un repte que entre tots traurem i ara és il·lusió per continuar fent feina en Catalunya i en Occitània amb aquest repte de la gestió del risc d'inundacions.
2: Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics de les Illes Balears, moltes gràcies.
3: Un plaer i una salutació per tots els de Catalunya, que són els nostres germans.
0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: D'aquí poc arribem a les 9 i és l'hora per nosaltres de deixar-nos. Soc la Lauriane Peñer i, com ho sabeu, ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. A continuació podreu escoltar l'entrevista sencera del disc de la setmana de La Germa Negra. Us desitjo a totes i a tots un bon dilluns.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcir. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposulla i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribesalta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Coll Lliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
2: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Germà Negre és un grup nascut a Banyoles i que fa música d'estil folk. Aquesta setmana us els presentem perquè han tret un disc, el disc Puja aquí dalt i balla. Us els presentem a Ràdio Arrels amb el veu i acordionista, l'Adrià Dilmé. Bon dia, Adrià.
5: Hola, bon dia.
4: Primer de tot, ens pots presentar una mica els membres d'aquest grup Germà Negre?
5: Germà Negre, som una bona colla, de fet som 7 músics, l'Adrià Mateos a la bateria, en Marc Vall a la percussió, en David Mauricio a la guitarra i les veus, l'Aleix Pagès al baix i, bueno, i ara també fa anar algun sintetitzador per fer-nos els moderns, l'Adrià Estarriola al violí, en Ferran Roura a la tenora i jo mateix, Adrià Dilmé, a l'acordió i a la veu.
4: I aquest nom de Germà Negre d'on surt?
5: Ui, gran pregunta. A veure, surt una mica surt d'una situació, diem-ne, totalment espontània. Quan triàvem grup per el nom per al grup, doncs, bueno, allò que fas pluja d'idees i comences a dir animalades, i ens va sortir això. I després la gent ho va anar relacionant amb diferents coses. El fet de ser de Banyoles ho relacionaven amb la figura polèmica del negre de Banyoles. Nosaltres en cap cas mai ho havíem relacionat i ho havíem pensat. Després, més endavant, una persona ens va dir, diu, jo sé d'on surt aquesta expressió, i és una expressió que ve de les comadrones, una expressió antiga que ja no s'utilitza, que quan les dones estan parint i fan molta força, doncs escatològicament i fins i tot amb un viatge racista, podríem dir, s'utilitzava aquesta expressió de ha sortit el germà negre. No? Nosaltres tampoc ho hem escollit per això, però bueno, en tot cas era sempre molt divertit. Fins i tot també una altra relació va ser que a Olot hi havia un noi que es deia Jordi Pujol, i era negre. Aleshores, bueno, hem anat trobant sempre moltes respostes envers el nom de Germà Negre i ens ha fet molta gràcia.
4: És com que primer heu triat el nom i després la gent hi ha anat trobant relacions, però que no...
5: Ah, exacte.
4: Que és l'atzar i punt, no?
5: Sí, és ben bé així, sí.
4: La primera cançó de Germà Negre de la qual parlarem és Marinero, que és una col·laboració amb Pitxorines. Qui són Pitxorines?
5: Les Pitxorines és un grup de noies de Mallorca que canten cançó tradicional i és una de les grans descobertes que hem fet, bueno, que jo crec que ha fet bona part dels oients i del país, i qui no ho hagi escoltat, doncs que les escolti, perquè és brutal, i ens va venir molt de gust convidar-les a cantar aquesta cançó que a més té un origen territorial allà, no? El Marinero és una cançó que nosaltres hem trobat tot gratant l'arxiu del Cantut i sabíem que hi havia diferents adaptacions d'en Jaume Iats i altres grups, però la vam trobar al Cantut i n'hem fet aquesta proposta, tot i sapiguent que és una cançó que diuen que porta mala sort cantar-la. Aleshores, bueno, nosaltres som una mica temeraris i per això tirem pel dret a veure què passa.
4: De moment us ha anat bé per això, des de que l'heu cantat?
5: L'hem cantat una vegada i fa 15 dies o un mes, més o menys. i de moment tot bé, de moment tot bé.
4: Que duri, que duri. Ara comentaves que aquesta cançó l'heu trobat al Cantut. Podries explicar una mica què és pels nostres oients?
5: El projecte Cantut és un projecte que pretén recollir i divulgar tot el patrimoni de cançó de tradició oral que tenim a les comarques de Girona i es basa a partir d'un cançoner que té una quantitat ja més de, no sé si són 2.000 cançons recollides, i que tu pots anar a la pàgina web, consultar-les, hi ha tota la documentació de les cançons amb les gravacions de les persones informants, no? I això és un tresor, és un tresor que com a artistes i el Germà Negre com a projecte que també ens dediquem una mica humilment a divulgar el patrimoni de cançó tradicional i popular al país, doncs és una mina on ens hi passem hores també buscant petites cançons que després doncs nosaltres adaptem a la nostra manera i intentem doncs que sonin en els cotxes i a les places.
4: Doncs amb aquesta voluntat sentirem la cançó Marinero de Germà Negre amb les Pitxorines, aquesta cançó que, com deies, heu trobat gràcies a l'arxiu del Cantut.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels estem presentant l'àlbum Puja aquí dalt i balla de Germà Negre amb el veu i acordionista del grup, l'Adrià Dilmé. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I avui parlarem de la cançó Coll d'Oca, que és una col·laboració amb Quico el Selgio, el Noi i el Mut de Ferreries. Qui són?
1: Qui són? Quico el Selgio són uns clàssics ja, uns referents per nosaltres i suposo que per molta gent, de Terres de l'Ebre. És un grup de, jo crec que de vital importància dintre el paper de la música d'arrel del país, i ha estat un plaer molt gran compartir aquesta cançó amb ells i una experiència brutal anar fins allà a gravar-la, no? I a compartir-la amb la seva energia, amb els seus somriures, el seu humor i també el seu talent, no? I estem molt contents.
0: I la cançó, aquesta Coll d'Oca, és tradicional d'allà de les Terres de l'Ebre o d'on surt aquesta cançó?
1: Clar, nosaltres, aquesta cançó bàsicament parteix d'una petita cantarella, que és, tinc una cosa com un coll d'oca, qui me la toqui li doni un ral, qui se la fiqui dins de l'orella no tindrà més mal de queixal, i nosaltres a partir d'aquí l'hem estirat creant una situació d'un personatge que se'n va al metge i el metge li dona solucions una mica poc ortodoxes o fins i tot com que no sap massa com fer-ho, li dona solucions absurdes, que això poden ser també situacions que ens podem trobar el dia a dia les persones que vivim en aquest món. El fet de partir de petites cantarelles o trossos o talls de cançons tradicionals és una cosa que Germà Negre també utilitza molt i és una manera també de contextualitzar o de reinventar o reinterpretar aquestes tonades o aquestes lletres o aquests versos en la situació actual, no? Que, en el món que vivim ara. I és una manera que hem trobat i que ens agrada molt i ens sentim còmodes de remenar i de merdejar una mica aquest gènere.
0: Clar, però a vegades us pot ser complicat com entendre la idea de la primera cançó per poder-la versionar, o vosaltres versioneu amb el que heu entès i si no era l'objectiu de la primera cançó, doncs mira, mala sort.
1: Sí, sí, amb això som una mica punquis. A vegades reinterpretar també comporta aquest punt, no? De posar en un altre context. És a dir, potser aquesta cançó té un significat en un context amb la lletra que es cantava, en el moment on es cantava, i nosaltres el deslocalitzem i li donem un altre significat, un altre context, o volem explicar altres coses. Això és una cosa que té un punt de punquisme i segurament folcloristes o gent intel·lectual ens podria fins i tot renyar, però ja et dic que nosaltres en aquest sentit ens hi sentim còmodes i creiem que és un favor que fem a l'hora de que aquestes cançons es puguin continuar cantant.
0: Uh-huh. Amb aquest tipus de cançons que es puguin continuar tocant i sonant, doncs, a places i a tot arreu, no sé si com a grup o tu personalment, si preferiu la part aquesta de gravació i creació o recreació de cançons o la part més de concerts i tocar a les places.
1: Doncs mira, una mica de cada. T'he de dir que nosaltres anar a l'estudi ens agrada molt, a més ens enfoquem molt com a moment de convivència, ho gravem molt a la vora de casa, un estudi a Cornellà del Terri, els Estudis Ground, i quasi anem en bicicleta i fins i tot ens quedem a dormir allà tots junts, i bueno, és un moment que aturem una mica el temps i ens posem a gravar, aleshores és molt, molt guai, fem molta comunitat en aquest sentit. I els concerts, per suposat, és allà on acaba tot. Ens encanta, vull dir, si fem això també és un dels grans motius, és per compartir-ho i perquè la gent ho pugui gaudir. Però les dues coses ens sembla bé, vull dir, potser en un futur molt, no sé, potser que passi que només siguem un grup d'estudi i ens quedem a gravar cançons i ja anirà un altre tocant directe, o al revés.
0: A Catalunya Nord hi heu tocat alguna vegada?
1: Sí, de fet, ara fa molt poc vam estar al Festival de Cublíssim, a Ceret. Fa molt poc, dins la gira que vam titular En Catalunya no hi ha toritos, malgrat a Ceret hi hagin toritos, vam estar allà oferint aquest espectacle en aquest marc d'aquesta gira que nosaltres veníem com una gira internacional, i aquest concert, de fet, el vam vendre com el l'únic concert als Països Catalans i va anar a la mar de bé.
0: Molt bé, doncs en tot cas sentim la cançó Coll d'Oca de Germà Negre.

0: fa mal lo que ja el torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Germà Negre, que és un grup nascut a Banyoles, un grup de música tradicional i folk, és el grup que estem presentant aquesta setmana a Ràdio Arrels per aquest nou àlbum Puja aquí dalt i balla. Ho estem parlant amb el veu i acordionista Adrià Dilmé. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I avui parlem de Cançó de les Mudances, que la lletra d'aquesta cançó, de fet, ve d'un poema de Josep Maria Sagarra, que em sembla que havia estat ja musicada per Ramon Muntaner, ara ens ho diràs, però està clar que la música no és la mateixa, no sé d'on surt la música aquesta.
3: Sí, això és un poema de Josep Maria de Sagarra que després vaig descobrir que Ramon Muntaner ja l'havia musicat, però bàsicament això, bueno, el gènere, diguem-ne, de remenar poesia, també Germà Negre no és la primera vegada que ho fem. Hem fet coses de Miquel Martí i Pol, o hem agafat també poemes de Pere IV, i els hem musicat. Aleshores, també és un terreny que ens agrada molt tocar. I en aquest cas, la barreja és una mica estranya. Bàsicament, això parteix d'Irlanda, un dels concerts que vam poder fer a la gira en Catalunya Noi Toritos. Vam anar a Irlanda, vam fer el concert i després ens en vam anar a fer cervesa en un pub. I una de les coses molt normals que hi ha allà és que soni cançó tradicional irlandesa, amb una naturalitat que envejable, no? Perquè aquí realment costa una mica que sonin aquestes cançons a llocs que nocturns, de pub, de festa, amb aquesta naturalitat, no? I ens vam trobar amb aquesta cançó la vam estar ballant i de seguida la vam pescar amb el mòbil, vam aconseguir-ne el nom i vam estar investigant, i és una cançó que es diu Tell Me Ma, és una cançó infantil irlandesa, que a més també hi ha un ball, hi ha una petita dansa, hi ha un petit joc, i després bàsicament la feina que hi havia era de transformar-la a la catalana, i provant de posar-hi lletres personals i coses més de composició pròpia, no, a mi no m'encaixava, i després vaig intentar calçar-hi altres versos escrits i vaig acabar petant amb un poema de Josep Maria Sagarra que hi anava com l'anell al dit, a nivell silàbic i a nivell de versos, no? I va anar molt bé, i va encaixar perfecte.
2: O sigui que realment heu musicat un poema i després heu descobert que ja havia estat musicat per Ramon Muntaner, però no...
3: Sí, de fet, això passa molt amb la poesia, hi ha moltes interpretacions, hi ha moltes propostes d'un mateix poema, pots trobar diferents propostes musicades, no? Uh-huh. En aquest cas, nosaltres, sí, la troballa va ser després, eh? Però vam calçar aquests dos, aquest això, no? Com una cançó irlandesa amb un poema de Maria Sagarra, és una cosa que té un pèl d'exotisme i
2: però,
3: bueno...
2: Però que sorprenentment quadra, no? Vull dir...
3: Exacte, això vol dir que no estem tan lluny.
2: Ara comentaves d'aquesta música irlandesa, que tenen aquesta naturalitat de tenir-ho, doncs, als pubs o als bars. Ens falta una mica d'autoestima musical, diguem, als catalans?
3: Jo crec que, sens dubte, sí. Ens falta autoestima ja partint, o sigui, partint de la base que ens falta una mica d'autoestima a nivell lingüístic, a nivell de llengua. Per suposat que ens faltarà una mica d'autoestima a nivell de sobretot de cançó tradicional, de mirar enrere. La música catalana la música en català crec que té uns bons referents, i tenim un país en aquest sentit liderat per bandes que estan divulgant molt la llengua en aquest context, no? Però pel que seria la part més d'arrel de la cultura pròpia i de mirar endarrere, i això ens costa més, ens fa una mica més de vergonyeta, no? I bueno, és la gran diferència que tenim amb altres cultures, que sí que tenen aquesta naturalitat a l'hora de relacionar-se amb el passat.
2: Doncs sentim aquesta barreja de Sagarra amb música irlandesa, i aviam si se'ns enganxa una mica d'aquesta música irlandesa i d'aquesta autoestima musical també. Si els galls

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels estem presentant Puja aquí dalt i balla de Germà Negre i ho estem fent amb el veu i acordionista l'Adrià Dilmé. Bon dia, Adrià.
1: Hola, bon dia.
0: I avui parlarem d'una cançó que musicalment és bastant diferent a les altres que hem sentit. És la cançó de les mares, que és una cançó més de bressol, diguem. Com és que vau decidir fer aquesta cançó i fer-la així?
1: Sí, doncs mira, bàsicament és una cançó que també vam trobar dins l'arxiu del Cantut. I a mi el que em va passar amb aquesta cançó és que tant la lletra com la melodia em ressonava molt. Era com tenir una sensació de dir, jo aquesta cançó la sé, però no me la sé. I de seguida, donant-hi voltes, vaig relacionar que la cançó era una mena de viatge d'una cançó molt coneguda que es diu El noi de la mare. L'únic que els versos i el tractament lingüístic era diferent, totalment diferent. I em van fer aquesta adaptació perquè Germà Negre també ens agrada molt incorporar cançons doncs d'un caràcter molt més templat o el que en diríem pròpiament una balada, no? De fet, fèiem la broma de que ja podríem fer un disc només de balades, quasi, quasi, com el que es feia abans. I aquesta vegada l'hem compartit amb l'Alba Careta, que si va venir de seguida a cantar-la i compartir-la amb nosaltres, amb el seu talent que té. I bueno, és una trompetista cantant que de fet ha tingut molta relació amb el Cantut, perquè abans es va editar Udols, el tercer disc, diguem-ne, del Cantut, que va precisament de cançons de bressol, però ella té els seus projectes vinculats amb, fins i tot amb l'OMAC, i el seu projecte en solitari més relacionat amb la música jazz, però és una persona que crec que té una vitalitat musical increïble, una mirada molt oberta i un talent acollonant. I a més, tant ella com el seu germà, que és amb qui vam poder gravar la cançó, amb en Santi, doncs són unes bellíssimes persones, aleshores és tan fàcil fer feina així que bueno, estem ben enamorats.
0: Doncs mira, amb aquest elogi doncs sentirem la cançó aquesta que heu fet amb l'Alba Careta, la cançó de les mares.

0: Aquesta setmana us hem estat presentant l'àlbum Puja aquí dalt i balla de Germà Negre amb el veu i acordionista Adrià Dilmé. Adrià, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I hem deixat per divendres una cançó que conegudíssima i conegudíssima també a Catalunya Nord, la Muntanyes del Canigó. Aquesta cançó que segons Joan Amades era de, més aviat de pescadors, cosa que podria ser doncs, o pescadors del Rosselló o de l'Empordà, però tampoc hi ha massa opció més. I perquè clar, el Canigó és aquesta gran muntanya que es veu des del mar i que s'ha versionat de moltes formes diferents. I de fet, parlant de cançó de mudances, ja vas comentar doncs, que les versions o en aquell cas la musicació de poemes una mica cadascú l'ha fet a la seva manera. Com vau decidir que com voldríeu musicar aquest Muntanyes del Canigó?
1: Mira, a nivell de gènere som una mica també espontanis en aquest sentit. Aleshores, quan ens posem ara a fer un arreglo d'una cançó, la toquem i la provem de moltes maneres, però s'ha de dir que aquesta no la vam haver de provar gaire. Aleshores, de seguida va encaixar que aquesta rítmica més tirant al reggae ens encaixava molt per representar una mica aquesta història, no? Aquesta història que descriu una mica tant el paisatge com la situació que viu aquest personatge envers la solitud de la muntanya, o en aquest cas no sabem si el mar, no? Perquè Joan Amades, com bé dius, el situa com una cançó de pescadors. En aquest sentit ens encaixava molt, molt bé aquest gènere.
0: I vosaltres sou ara que us vau fundar Banyoles al Pla de l'Estany, teniu alguna relació especial amb el Canigó o és igual com tots els catalans doncs, aquest imaginari de Verdaguer i tot plegat? O teniu una cosa més pròpia d'haver-hi anat de petits o d'haver-la vist molt?
1: No, nosaltres el Canigó el tenim relativament a prop i el veiem. Depèn de quin punt et poses de la comarca, pots arribar a veure el Canigó i a més si t'enfoques en direcció Empordà és una mena de far que va sortint per allà, no? O si t'enfiles fins a Rocacorba també el veuràs. I l'altre és que jo sí que tinc molt el record d'anar a buscar la flama del Canigó, jo no hi he pogut anar mai, però companys meus del centre excursionista sempre en parlaven i sempre en parlen, de fet. I és una cosa, bueno, té aquest punt de connexió amb la ciutat i amb la cultura popular, no? El Canigó té aquest punt de referència més enllà de Verdaguer també d'aquesta proximitat amb la societat actual.
0: Doncs aquest Muntanyes de Canigó versionat per Germà Negre, que serà aquesta cançó que escoltarem tot seguit.

0: Acabem de sentir la versió que ha fet Germà Negre del Muntanyes de Canigó i, de fet, aquesta setmana hem estat presentant aquest disc Puja aquí dalt i balla, de Germà Negre, sortit el 2024. Ho hem estat comentant amb el veu i acordionista del grup, l'Adrià Dilmé. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ha estat un plaer molt gran parlar una altra vegada amb Ràdio Arrels i gràcies per la difusió i divulgació que feu de la música catalana.
2: Ràdio Arrels, a sempre dels focats, 90.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, un petit calista, tinc 11 anys i m'agrada l'estiu perquè és el meu aniversari a rebaix d'estiu per comprar roba i perquè no anem a l'escola.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcí. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposuia i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribes Alta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Colliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu. Ràdio Arrels, 100% en català.

Quanta guerra, aquesta cançó interpretada per Marina Rossell i per Paco Ibáñez, que de fet surt d'una novel·la de Mercè Rodoreda amb el mateix nom, publicada l'any 80, i que parla de, doncs, de la Guerra Civil, la Guerra d'Espanya, però que serveix per qualsevol conflicte bèl·lic, malauradament. Aquesta cançó, com dèiem, interpretada per Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la cançó catalana. Ella va néixer l'any 54, que Castellet i la Gornala, l'Alt Penedès, i va començar la seva carrera musical durant els anys 70, en plena transició democràtica, convertint-se en una de les figures més destacades d'aquell moviment de la nova cançó. La seva trajectòria es caracteritza per la seva veu única i cristal·lina i per un repertori que ha combinat la cançó tradicional catalana amb composicions pròpies i amb versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de 4 dècades de carrera, Marina Rossell ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. El seu compromís amb la llengua i amb la cultura han estat sempre presents en la seva obra, així com el seu activisme social i la defensa dels drets humans. Actualment, Marina Rossell continua activa al panorama musical, oferint concerts i mantenint viu aquest llegat de la cançó catalana, demostrant que és una artista, doncs, que ha sabut evolucionar però no ha perdut la seva essència.

Ma solitud de George Moustaki, però en aquest cas interpretada en català per Marina Rossell, aquesta cantant panadesenca que de fet va tenir una gran amistat amb Moustaki i van fer un disc junts i tot.

0: El meu avi, probablement l'havanera més coneguda de totes, en aquest cas interpretada per Marina Rossell. Aquesta havanera, com dèiem, que és un símbol identitari de Catalunya, però que molta gent potser no sap que és una cançó relativament moderna. És una cançó que parla sobre la guerra de Cuba, però que va ser composta l'any 1968 per Josep Lluís Ortega y Monasterio, que de fet era un militar, a més de compositor, però que va fer aquesta cançó parlant del català i va ser una cançó que va aconseguir passar la censura franquista, malgrat que diu visca Catalunya, visca el català, probablement aquesta censura que no hagués passat si no fos perquè ell també era militar i va aconseguir convèncer-los. En tot cas, aquesta cançó, tot i tampoc tenir tants anys de vida, sí que ha arrelat moltíssim al país i és un dels símbols d'identitat de Catalunya. D'altra banda, que també molts símbols d'identitat de tots els països del món tampoc tenen tants anys com a vegades ens pensem. I amb aquesta cançó hem arribat amb aquests 10 minuts amb Marina Rossell per parlar de la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Marina Rossell.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

plat, un esgarranyat, un escapçanat, si amb un aspirador, un passapuré, baietes de paper, uns coberts de set i un fiatre de pudors.

mort, veritat i ciència i aliment. Un Déu que no mira ni escolta, un àngel nascut d'una pedra. Giré que gira el món, m'és sempre la veritat,

il·luminats mig avorrits i vagadors de l'esperit. Nostre moment és arribar i arreu se sent ferum d'esclat. I és que la torre de les hores hi ha un paio que no toqui vores. Gire que gira el món, m'és sempre la veritat.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Samia, tinc 12 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada menjar gelats.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per avui, vents de sud o de llevant, amb l'arribada d'una estabilitat cap al vespre, al matí pugen entrades marítimes fins al peu dels relleus del Conflent o del Vallespí. A inici de tarda, malgrat alguns bancs de núvols, l'ambient és encara assoleat. Amb el pas de les hores hi ha una degradació atmosfèrica, amb uns temporals probablement més intensos del banc de Cerdanya i del Capcir. Poden deixar una mica de pluja, però no gaire. Per les màximes d'avui, 28 a Esposulla i a Ix, 29 a Canavelles, 30 a Vilafranca de Conflent, 31 a Joc, 30 a Montescot, 29 a Ribesalta, 32 al Pertús, 28 a Serrallonga i 31 al Rimbau sobre Coll Lliure. Avui és Santa Lídia, la patrona dels tintorers.
2: Rosselló,
4: Vallespí,
2: Conflent,
4: Cerdanya,
2: Capcir i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Ribesaltes, 95.
6: Al teteo.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc. Que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat.

que la vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

afegiré el teu nom a la rosa dels vents, a la barca en el mar, portada pels corrents, a la brisa que corre

0: petites veus de Reus.
1: Hola, em dic Enzo i tinc 11 anys. El que m'agrada més a l'estiu són no tenir deures i també les vacances.

0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
2: A Cases de Pena, 95.

0: Només silenci.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al centre de Sant Cugat del Vallès, un vilatge residencial a pocs quilòmetres de Barcelona que és conegut per ser el lloc de residència de moltes famílies benestants catalanes, però també per tenir la seu d'importants empreses i, sobretot, per la presència d'un edifici espectacular, el monestir de Sant Cugat. Es creu que aquest lloc era una fortalesa romana anomenada Castrum Octavianum, prop de la qual s'hi construiria una església paleocristiana que acolliria les restes del màrtir Sant Cugat. Es diu que hi podria haver hagut una comunitat en aquests primers anys del cristianisme vivint allà, i hi ha diferents opinions de quan es va instaurar el monestir actual. Perquè d'una banda hi ha la creença que quan Carlemany va conquerir aquella zona als àrabs, ell mateix va nomenar un abat del monestir, però tot i això les primeres notícies documentades de l'existència d'aquest monestir són de l'any 877, quan Carles el Calb en va confirmar els béns. En tot cas, Sant Cugat arribaria a ser el monestir més important del comtat de Barcelona i encara avui captiva pel seu enorme claustre romànic, el campanar quadrat i la façana gòtica, que dona a la plaça d'Octavià i en la qual hi destaca un enorme rosetó. És a dir, una d'aquestes finestres rodones que hi ha sobre de la porta de les grans esglésies. En aquest escenari privilegiat s'hi celebra el Festival Angular de Música Clàssica de Sant Cugat. Sentirem avui La ci darem la mano de l'òpera Don Giovanni de Mozart, interpretat al Festival Angular del 2022 davant la porta del monestir. Elias Arans és el baríton, Júlia Farrés Llongueras la soprano i seran acompanyats de l'orquestra del Festival Angular.

0: Hem sentit Elias Arans, Júlia Ferrés Llongueras i l'orquestra del Festival Angular interpretant un fragment de l'òpera Don Giovanni de Mozart a les portes del monestir de Sant Cugat, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels. És migdia.

0: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el dilluns 3 d'agost. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Rosselló, Conflent, Capcí i Cerdanya, amb unes màximes de 30 graus a la plana i 26 a la muntanya. Una tramuntana també present a la plana. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Dimecres al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 18 a Prats de Molló, 23 a Prada i 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la Salanca. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 31 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: cançons.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 31 de juliol s'ha presentat al Museu de Cerdanya, a Santa Llogaia, el vi de la 33a anyada del Clos de Sant Mateu. Nascuda el 1984 a iniciativa de René Jean Camus, aleshores president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, la vinya de Santa Llogaia va sorgir com a resposta a la desaparició de la vinya més alta d'Europa arrencada a Suïssa per deixar pas a una estació d'esquí. L'objectiu és fer d'aquest clos comunal la vinya la més alta d'Europa, i ho és a 1.315 metres d'altitud. L'acte orquestrat per la comanda major del vi del Rosselló ha donat lloc a l'intronització de nous membres a la confreria, seguida per la degustació i la venda del vi. Amb aquest any, una novetat, la producció de vinagre.
4: La història d'aquesta de vinya és molt senzilla.
3: Rosa de Montellà, una figura de Cerdanya, a l'origen de Cal Mateu.
4: El president Camus li va venir l'idea perquè van arrencar una estació d'esport d'hivern i va dir, ells arrenquen, en aquella alçada arrenquen aquell esport d'hivern i nosaltres hi plantarem una vinya. I em va demanar que l'ajudés a trobar aquí a Cerdanya un lloc per una vinya. Vam fer, durant tot un any, vam fer el torn de les les cases perquè cada casa tenia trelles, feien analitzar les trelles i això, i bueno, doncs vam plantar la vinya.
3: Històricament pot semblar curiós, però a Cerdanya hi ha hagut vinyes.
4: Eren les vinyes, n'hi havia a cada casa, era per la missa, per fer el vi per la missa.
3: També amb la toponomia ho veiem, la vinyola per exemple, els vinyals.
4: Bueno, però és que plantaven vinya perquè calia vi, és que avui, abans no hi havia els negociants, el vi no corria d'aquesta manera, doncs se'l fabricaven vinagre, però per dir la missa i tot això, era això la història de la vinya en Cerdanya, en les alçades, en els pobles.
3: Rosa Montellà, ens tornarem a veure, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vostè.
3: Senyor Jean-Claude Estirac, sou el gran mestre de la comanda major del Rosselló. Abans de tot, què és la comanda major del Rosselló?
5: És una cofradia que té, mira, 653 anys de viscut. Hem nascut en 1374 i després de la revolució tot ha estat acabat i en 1964 han tornat a fer la comanda major del Rosselló. Els que estaven, els sindicats viticols de l'epoca, han nascut una altra vegada la comanda major del Rosselló. I la comanda major del Rosselló és la cofradia que representa per tots els vins del Rosselló, que sigui de Cervera a Estacudies de Fonolleda, o de Canet en Rosselló fins aquí a Santa Llogaia, tots els vins del Rosselló són representats per la comanda major del Rosselló.
3: Aquesta vinya aquí, la més alta d'Europa, la gestioneu vosaltres. Com ha anat això?
5: Fa 40 anys que en René Jean Camus, que estava president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, ha tingut l'idea de posar aquí una vinya perquè pensava que veieu un dia canviaria la pluja, el sol i el vent. I ara, de moment, no en donem compte. I fins a en 2015, és la Cambra d'Agricultura que passava el temps a s'ocupar d'aquesta vinya, i ara som nosaltres, i hem canviat moltes coses, i hem canviat també, hi havia molt de ceps que eren morts, els hem canviat, i tenim aquí 450 peus únicament de lo que se fa en el Rosselló.
3: Per als especialistes, quins cepatges tenim aquí?
5: Aquí tenim en gran majoria Grenache, Macabeu, Jaumet, hi ha Jaumet també, que ven aquí, el mes de juliol, a baix, aquí no, aquí el tindrem el mes d'octubre, perquè aquí fem les bremes, els fem el mes de novembre, just antes que arribi la neu. I fem la tallada de la vinya en el mes de fins final d'abril per fer les bremes a final de novembre.
3: Quina característica té aquest vi de Santa Llogaia?
5: Sí, sí, és un vi blanc i que té un munt de caràcter. Un vi àcid, perquè és l'altitud que vol això, un vi àcid, però té un fruitat extraordinari i el tastareu després, perquè a l'aperitiu no hi ha aquest vi. Aquí no hi ha Ricardo o altra cosa, ni Coca-Cola, únicament el vi d'aquí, i veureu que és un vi que es pot veure tot l'estiu ben fresc en aperitiu.
3: On és el veneu i com, de quina manera?
5: El venem únicament aquí, el dia que fem la venda aquí, i quan queda algunes botelles els deixem aquí en el museu, i és el museu que els ven 15 dies després no hi ha res més.
3: És la vinya més alta d'Europa, n'esteu segur?
5: Sí, en som segur, perquè els suïssos que tenen que tenien antes la vinya la més alta d'Europa han vingut a vegades a veure si estava sempre ells o nosaltres, i fa un any han vingut altra vegada per veure si no havien baixat. No hem baixat, però ells no han pujat tampoc, i sent ben bé la vinya la més alta d'Europa.
3: Bé, moltes animacions, molta festa per aquesta intronització d'avui. Això és important, d'intronitzar la gent.
5: Sí, és important, i és important també intronitzar la gent que treballen per nosaltres, el prefet, la subprefeta de Ceret, la presidenta dels vinyerons del Rosselló. Tot això és molt important.
3: Més àmpliament, per acabar, la viticultura té problemes actualment, com ho veieu?
5: La viticultura té problemes, però no hi ha que la viticultura catalana que té problemes, és tota la viticultura que té problemes, que sigui Bordeus o de l'altra banda, amb Borgonya és igual, tenen problemes, però aquí tenim problemes també perquè hem arrencat moltes vinyes, i jo penso que si arribem a arreglar el problema de l'aigua, irà millor per nosaltres, però el primer problema és el de l'aigua, i, bueno, si no plou...
3: Senyor Gran Mestre, moltes gràcies.
0: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Estem fent a Ràdio Arrels una història de la música tradicional nord-catalana. L'estem fent amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia a tots dos.
4: Bonjorn.
5: Bon dia.
3: I l'últim programa vam parlar del flabiol i el vam separar del tamborí. I perquè no s'enyorin massa, avui recuperem el que és el tamborí. Què ens voleu explicar, el tamborí?
4: Ui, aviam. Doncs, el tamborí és la percussió que sol tocar-se o acompanyar, diguem-ne, el flabiol. Sovint, efectivament, és el mateix flabiolaire que toca amb una mà el flabiol i de l'altra mà percudeix una percussió, diguem-ne, el tamborí. Si mirem allà on es toca el flabiol, aquesta percussió pot canviar. Per exemple, si anem del banc d'Arbúcies, l'última pràctica que tenim d'una percussió que acompanyés el flabiol, de manera més estesa, dic Arbúcies per simplificar, que els flabiolers que escoltin aquesta crònica em perdonin, però és el bombo, senzillament, un redoblant que trobaven, que era de bon trobar en magatzems de música, senzillament. Anteriorment, doncs aquests bombos últims són gairebé tots fets de metall. Anteriorment tenien una caixa de fusta, per exemple, o uns tirants de fusta. De la mateixa manera, si anem cap al Penedès, deien tamborí d'unes percussions que són uns tambors, com uns tambors que es toquen amb dues baguetes, però d'unes dimensions més petites i que ells tocaven d'una sola mà, tocant el flabiol. Bé, de la mateixa manera, a Mallorca, o fins i tot a Eivissa, però en aquest cas és en el cas d'Eivissa, per acompanyar la flauta, però trobem diguem-ne, una percussió pas excessivament gran. Els models més grossos, diguem-ne, d'un tamborí o d'un tamboret, segons la zona on ens trobem, són allò, uns 20 centímetres de diàmetre i de fondària, sintetitzi molt, eh? I el que passa amb les percussions és que, allò, són uns instruments que ens semblen molt comuns, que són aquí per subratllar el ritme i són molt negligits. Doncs em semblava que era justícia dedicar una crònica al tamborí, perquè ja només de presentar les diverses percussions que podien acompanyar el flabiol, hi ha molta varietat. Per exemple, per acabar, en fi, per fer un altre incís sobre els tamborins d'Eivissa, són molt ornamentats, amb unes pintures preciosíssimes. Hi ha recerca també en aquestes percussions. I en el cas de Catalunya Nord, malgrat tot, tenim uns instruments interessants que ens han arribat, que és pas el més freqüent, eh? Per molt negligit que sigui aquesta percussió, sempre és de bon... Sem contents quan en tornem a trobar.
3: De fet, ara parlaves de tamborins d'Eivissa, del Penedès, d'Arbúcies. Els de Catalunya Nord, diguem, a quins s'assemblen més?
4: Aviam, en tot cas, els que hem identificat, o bé perquè van ser fabricats al nord, o bé perquè van ser emprats, senzillament, per músics nord-catalans, en tenim 5. Si no dic bestieses, n'hi ha 2, per exemple, que sabem que van ser fabricats a Perpinyà, una a la Casa Pairal i l'altra al Museu Arlatin, senzillament, van ser fabricats respectivament per Pere Brisiach i després el seu successor, el Firmin Delmas, i que són els fundadors de l'actual Casa Delmas, Avinguda de l'Estació, a Perpinyà, i són uns tamborins preciosos, tot de llautó, Però, per fer-vos una idea de les mides, són 9 centímetres de fondària per uns 15-16 centímetres de diàmetre. Tot de llautó, el de Brisillac molt senzill, el del Delmas un xic més ornamentat, amb una... que han conservat la baqueta de granadillo, doncs fusta exòtica, preciosa, amb un perfil molt, molt refinat, molt delicat, i, per exemple, l'exemplar del Museu Arlatin, d'Arles de Roina, que es troba en un estat perfecte, té un so preciós. I, malgrat les seues mides que ens podrien semblar petites, amb un timbre profundor en el so, de debò, uns instruments preciosos. Després, al Museu a Marsella hi ha el tamborí que sabem que va pertànyer al Martí Coll, que ja vam esmentar en la nostra crònica sobre el Flabiol, que ja és un altre tamborí. És més gros, si no recordi malament, són 12 centímetres de fondària per gairebé 20 centímetres de diàmetre, però amb uns passadors de pell que són justament els que tensaran la corda. Aquests passadors de pell, senzillament, són tires de pell estacades, res de gaire complicat, però amb una llargada de pell que també fa ornamentació del tamborí. I, finalment, hi ha un tamborí que està en una col·lecció particular aquí al país i que va més o menys per les mateixes mides. Amb una baqueta molt refinada de ginjoler i un gra de boix. Sí. Doncs més o menys són els instruments que... Ah, i em deixava. Un que es troba al museu del Palau Lascaris a Niça, que fa 15 centímetres i mig de diàmetre i de fondària, de la mateixa manera, preciós, amb uns quants ornaments de llautó. Sí. Ben bé un instrument bonic. Doncs veieu, hi ha molta varietat de mida, que això té la seva importància després en el timbre que acompanya el flabiol, però diguem-ne que sobre la concepció s'aguanta, sigui quina sigui la mida. Si fa no fa, són mateix diàmetre, mateixa alçada i pas excessiu al capdavall.
5: On parlerait d'un altre més que no hem pogut estudiar, és que en Martí Coll, quan es va fer enterrar, va demanar ser enterrat amb el seu flabiol i amb el seu tamborí. Doncs tenia dos tamborins, perquè l'altre, com el Pere ho ha dit, és conservat al museu, i sabem que a Serret, en l'altre tomb que existeix encara, hi ha el seu flabiol. I el seu... Aleshores, que és ell que va fer desaparèixer aquest instrument de la coble, va ser demanat a ser enterrat amb ells. I ho està verificant a la vegada. Existeix una foto a Catalunya Nord on es veu un flabiol aire. És la coble que es deia de Ferrels Ferriols, era la família Simon. I ho està verificant perquè... és una foto un xic més recent. Quan parlàvem del flabiol, vam dir que es va perdre, va desaparèixer en 57 quan es va ficar el cornetier a la plaça. Però aquesta foto és més modern. Per la família Simó eren els enemics dels Mates i de l'Andreu Turon que havien fet aquest canviament. Doncs és normal que 15 anys després ells haguessin, potser els sols, conservat el flabiol en aquell moment. I

Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Joan Pere Sunyer va néixer a Clairà el 1943. Escriu en català des del 1965. Des del 1997 ha exposat en diversos indrets de la Catalunya Nord els seus poemes tridimensionals. Ha actuat en lectures de poesia i recitals poètics. És col·laborador habitual de Ràdio Arrels. Conjuntament amb el ceramista Albert Drouot, va fer unes proves de poemes estampats sobre plaques de ceràmica. I amb el músic Matías Masaricó ha musicat un recull poètic titulat Cants i versos a Maria del Mar. Doncs durant 5 anys va dirigir a Ràdio Arrels el programa Instants Poètics. Escoltarem del seu recull Instants unes poesies sense títol. La terra ha esdevingut tan petita om l'amaga amb una mà, om la vista rodona, om la vista blava, verda i blava, amb núvols pel damunt, tant que no s'hi veu ni un home. Sembla que siguem en temps de fi, de temps que s'espatlli el món i de mica en mica es faci a bocins tot allò que mogut ens havia a viure de valent, tot allò que en aquest món té plaça, tot allò que en aquest món té lloc, tot allò que ve, tot allò que passa, veloç o fugaç, és missatge que deixa empremta dintre meu mentre vaig fent-me vell.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: crònica del planeta. Sigueu tots a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Meteo France preveu una situació climàtica alarmant a partir del 2050. Bon dia. Cada dècima de grau compta, adverteix l'organisme meteorològic francès en el seu últim estudi. I és que les xifres desmenteixen qualsevol optimisme. El planeta ha assolit ja un escalfament de més 1,4 graus respecte a l'era preindustrial. Europa lidera aquesta tendència amb més 2,3, consolidant-se com el continent que s'escalfa més ràpidament. Aquest informe recent de Meteo France dibuixa un escenari particularment alarmant per al clima de l'Hexàgon l'any 2050. Les projeccions científiques revelen com el canvi climàtic transformarà radicalment la vida quotidiana dels ciutadans amb fenòmens extrems que deixaran de ser excepcionals per convertir-se en normals. Per exemple, les projeccions per al 2050 són especialment severes. L'estat francès experimentaria un increment de més 2,7 graus, superant l'escalfament global previst de més 2 graus. Els 14,5 graus de mitjana anuals registrats al 2022, considerats excepcionals, esdevindrien habituals. El Servei Meteorològic preveu que aquesta temperatura es superaria un any de cada dos. Les onades de calor es multiplicaran per 5 en nombre de dies i els 37 graus, rarament assolits als anys 90, marcarien la jornada més calorosa mitjana de l'any. A les zones de muntanya, menys de 3 mesos de neu alterarien tant la biodiversitat com el turisme hivernal. La sequera dels sòls s'allargaria un mes respecte a la dècada dels 90, mentre que la intensitat de les precipitacions augmentaria un 10%, incrementant el risc d'inundacions. Els incendis forestals es convertirien en una amenaça recurrent. I tot això, ho recordem, d'aquí al 2050. Davant d'aquest panorama, Meteo France proposa eines d'adaptació per ajudar municipis i ciutadans a anticipar els impactes locals del canvi climàtic, una preparació imprescindible per afrontar una realitat que ja no es pot ignorar. Però el més important és, i ho cal repetir, que cada dècima de grau compta.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Són les restes de la ciutat en flames. El cel flaixos. Tot torna tot. Llunyana, la fosca em crida, però tu ets aquí. Què vols?
1: Què vols?
0: Qui parla?
1: Qui parla?
0: No sé qui és.
1: Qui és?
0: Hi ha unes mitges corregues.

0: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. És la una.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el dilluns 3 d'agost, bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Rosselló, Conflent, Capcí i Cerdanya, amb unes màximes de 30 graus a la plana i 26 a la muntanya. Una tramuntana també present a la plana. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Dimecres al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 18 a Prats de Molló, 23 a Prada i 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la Salanca. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 31 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
7: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
8: La lloctinenta Bertó estava asseguda en un parapet a prop del moll dels teranyinaires de Rastre. Aprofitava les últimes carícies que aquell bonic sol d'hivern li feia en el seu rostre. A uns 50 metres tenien Feder i la dona rossa. Estaven en el mateix moll contemplant un gran teranyinaire de color blanc que estava fent les maniobres per atracar. Va notar la tendresa de les seves mirades, els somriures. Aquests dos estan la mar de bé junts. Va acabar decidint-se per telefonar en Menach, el seu superior, i quan va sentir el crit d'en Costes va paralitzar-se. Ja feia 3 mesos que s'havia reincorporat a la seva destinació, a Perpinyà, i des d'aleshores l'havien relegat a tasques secundàries. Aquella suposava la seva primera missió de debò.
9: Bertó, on es troba?
10: Doncs a Port la Novel·la.
9: Ha perdut el Feder?
10: No, els he seguit.
9: Bertó, cal que tot sigui clar entre nosaltres. Quan faig una pregunta, vull tenir les respostes completes. No tinc la intenció de sotmetre-la a un interrogatori per estirar-li de la llengua. Expliqui'm què collons està fent.
10: Estic al moll de Port la Novel·la. En aquest mateix moment, comissari, estic veient en Feder i la noia. Ha aparcat el cotxe i els he seguit a peu. He pensat que no podia deixar-los llavors.
9: Gràcies a Déu que no pensa més. No obstant, continuï seguint el seu instint, Bertó. L'he observat. Vostè no és un crac, però té més instint que tots nosaltres junts. Entesos?
10: Doncs sí, comissari, ho he entès.
9: Bé, què estan fent ara?
10: Estan mirant un vaixell que està a punt d'atracar.
9: Per què fan això?
10: Esperen algú, comissari.
9: És el seu instint el que parla, Bertó. Deixi's emportar per ell. Vull saber de qui es tracta. Segueixi la pista. Aquest Feder ens portarà fins al telèfon mòbil.
10: D'acord, comissari.
9: Ha llegit el dossier?
10: Sí, el mòbil comprat per la Laure Blanchet i el número al que telefonava en el moment de la seva mort.
9: Exacte. Li envio un callar de suport. No deixi de seguir-los, però vigili i no es faci veure.
10: No, comissari, cap risc. Vaig amb compte.
9: Però està segura que no l'han vist?
10: Sí, comissari, estic segura.
9: En Callar es trobarà amb vos d'aquí una hora. Mantingui el seu mòbil encès i vigili. Bertó, hi ha dos assassins que acampen lliures. Sobretot, mantingui'ns informats si hi ha qualsevol cosa. Res més.
10: Res més, comissari.
9: Bé, el seu instint, Bertó. Segueixi el seu instint.
8: Ell va penjar.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Durant la Segona Guerra Mundial, Rússia va atacar Finlàndia. Va ser el que se coneix com la Guerra d'Hivern. Els finlandesos van desenvolupar una tàctica particular per protegir-se dels tancs russos. Els deixaven entrar entre les seves defenses. Però, clar, els canalitzaven cap a un lloc precís. Un cop allà, aïllaven el tanc dels soldats que caminaven darrere. Separaven la infanteria del blindat, deixant així el tanc amb punts sense visió. I per atacar eficaçment la infanteria, havien fabricat petits explosius, bombes portàtils de fabricació casolana i aviat industrial, que contenien una barreja d'alcohol, de querosè, de quitrà i de clorat de potassi, tot això en una ampolla de vidre. Pel tot de l'ampolla hi ficaven un drap, o millor encara dos fòsfors, que calia encendre abans de llançar el recipient sobre l'adversari. Aquest enginy, que ja havia servit durant la Guerra d'Espanya, va prendre el nom de còctel Molotov. Molotov, del nom del ministre de l'Interior i de la Guerra de la Unió Soviètica, que feia propaganda cap a Finlàndia, dient als finlandesos que no eren ells que bombardejaven, ells els enviaven aliments. Els finlandesos haurien respost: Molotov, posa-la a menjar, nosaltres posarem els còctels.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 31 de juliol s'ha presentat al Museu de Cerdanya, a Santa Llogaia, el vi de la 33a anyada del Clos de Sant Mateu. Nascuda el 1984 a iniciativa de René Jean Camus, aleshores president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, la vinya de Santa Llogaia va sorgir com a resposta a la desaparició de la vinya més alta d'Europa arrencada a Suïssa per deixar pas a una estació d'esquí. L'objectiu és fer d'aquest clos comunal la vinya la més alta d'Europa, i ho és a 1.315 metres d'altitud. L'acte orquestrat per la comanda major del vi del Rosselló ha donat lloc a l'intronització de nous membres a la confraria, seguida per la degustació i la venda del vi. Amb aquest any, una novetat, la producció de vinagre.
4: La història d'aquesta vinya és molt senzilla.
3: Rosa de Montellà, una figura de Cerdanya, a l'origen de Cal Mateu.
4: El president Camus li va venir l'idea perquè van arrencar una estació d'esport d'hivern i va dir, ells arrenquen, en aquella alçada arrenquen aquell esport d'hivern i nosaltres hi plantarem una vinya. I em va demanar que l'ajudés a trobar aquí a Cerdanya un lloc per una vinya. Vam fer, durant tot un any, vam fer el torn de les les cases perquè cada casa tenia trelles, per analitzar les trelles i això. I bueno, doncs vam plantar la vinya.
3: Històricament pot semblar curiós, però a Cerdanya hi ha hagut vinyes.
4: Eren les vinyes, n'hi havia a cada casa, era per la missa, per fer el vi per la missa.
3: També amb la toponomia ho veiem, la vinyola, per exemple, el vinyals.
4: Bueno, però és que plantaven vinya perquè calia vi, és que avui, abans no hi havia els negociants, el vi no corria d'aquesta manera, doncs el fabricaven vinagre, però per dir la missa i tot això, era això la història de la vinya en Cerdanya, en les alçades, en els pobles.
3: Rosa Montellà, ens tornarem a veure, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vostè.
3: Senyor Jean-Claude Estirac, sou el gran mestre de la comanda major del Rosselló. Abans de tot, què és la comanda major del Rosselló?
5: És una cofradia que té, mira, 653 anys de viscut. Hem nascut en 1374 i després de la revolució tot ha estat acabat i en 1964 han tornat a fer la comanda major del Rosselló. Els que estaven, els sindicats viticols de l'època, han nascut una altra vegada la comanda major del Rosselló. I la comanda major del Rosselló és la cofradia que representa per tots els vins del Rosselló, que sigui de Cervera a Estacudies de Fenolleda o de Canet en Rosselló fins aquí a Santa Llaucada, tots els vins del Rosselló són representats per la comanda major del Rosselló.
3: Aquesta vinya aquí, la més alta d'Europa, la gestioneu vosaltres. Com ha anat això?
5: Fa 40 anys que en René Jean Camus, que estava president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, ha tingut l'idea de posar aquí una vinya perquè pensava que veieu un dia canviaria la pluja, el sol i el vent. I ara, de moment, no ens en donem compte. I fins en 2015, és la Cambra d'Agricultura que passava el temps a s'ocupar d'aquesta vinya, i ara som nosaltres, i hem canviat moltes coses, i hem canviat també, hi havia molt de ceps que eren morts, els hem canviat i tenim aquí 450 peus únicament de lo que se fa en el Rosselló.
3: Per als especialistes, quins cepatges tenim aquí?
5: Aquí tenim en gran majoria Grenache, Macabeu, Jaumet, hi ha Jaumet també, que ven aquí, el mes de juliol, a baix, aquí no, aquí el tindrem el mes d'octubre, perquè aquí fem les bremes, els fem el mes de novembre, just antes que arribi la neu. I fem la tallada de la vinya en el mes de fins a final d'abril, per fer les bremes a final de novembre.
3: Quina característica té aquest vi de Santa Llogaia?
5: Sí, sí, és un vi blanc, i que té un munt de caràcter. Un vi àcid, perquè és l'altitud que vol això, un vi àcid, però té un,

0: d'Europa, n'esteu segur?
1: Sí, en som segur perquè els suïssos que tenen que tenien antes la vinya la més alta d'Europa han vingut a vegades a veure si estava sempre ells o nosaltres i fa un any han vingut altra vegada per veure si no havien baixat, no hem baixat, però ells no han pujat tampoc i sem ben bé la vinya la més alta d'Europa.
0: Bé, moltes animacions, molta festa per aquesta intronització d'avui. Això és important, d'intronitzar la gent.
1: Sí, és important i és important també intronitzar la gent que treballa per nosaltres, el prefet, la subprefeta de Ceret, la presidenta dels vinyerons del Rosselló, tot això és molt important.
0: Més àmpliament per acabar, la viticultura té problemes actualment, com ho veieu?
1: La viticultura té problemes, però no hi ha que la viticultura catalana que té problemes, és tota la viticultura que té problemes, que sigui Bordeus o de l'altra banda, en Borgonya és igual, tenen problemes. Però aquí tenim problemes també perquè hem arrencat moltes vinyes i jo penso que si arribem a arreglar el problema de l'aigua, era millor per nosaltres, però el primer problema és el de l'aigua i, bueno, si no plou...
0: Senyor Gran Mestre, moltes gràcies.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Som content que les prets del Vinyer ressonin en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 3 d'agost. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Rosselló, Conflent, Capcí i Cerdanya, amb unes màximes de 30 graus a la plana i 26 a la muntanya. Una tramuntana també present a la plana. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Dimecres al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 18 a Prats de Molló, 23 a Prada i 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la Salanca. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 31 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: A començaments del 1915, Maurice Ravel entra a l'exèrcit i d'aquesta manera la seva activitat musical queda interrompuda fins la tardor del 1917, quan és reformat. Aleshores pot acabar l'obra Le Tombeau de Couperin, que a la seva versió original per piano havia començat el 1914. Per ell era un homenatge a la música francesa del segle XVIII i cada una de les 6 peces la va dedicar a un amic seu mort a la guerra. Escoltem el minuet, la número 5, amb Anne Kefelec.

el minuet del Tombo de Couperin de Maurice Ravel amb Anke Felek. Més tard, Ravel va orquestrar quatre d'aquestes peces. Les altres dues, va dir, que eren essencialment pianístiques i les seues qualitats no podien aparèixer a l'orquestració. El 1920 es va presentar a París un ballet amb aquestes quatre peces orquestrades. Escoltem el Rigodon.

El Rigodon, la quarta peça del Tombó de Couperin de Ravel, amb la Clevelana Orquestra, dirigida per Pierre Boulez. El barceloní Albert Guinovart és pianista i un compositor que ha esdevingut popular, sobretot per les músiques escrites per sèries televisives i musicals com Maricel, dels de Goll de Gom o també Gaudí, i per les seues sardanes. Ha escrit també obres per piano i orquestra. Escoltarem d'ell una obra per a quintet de metalls i piano, Les aventures de Monsieur Jules, en 6 moviments. Cada un d'ells està inspirat en diferents novel·les de l'escriptor Jules Verne. El darrer és La volta al món en 80 dies, una autèntica volta al món musical.

0: La volta al món en 80 dies de les aventures de Monsieur Jules d'Albert Guinovart amb l'Spanish Brass.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Rafael i tinc 10 anys. El que m'agrada més a l'estiu és veure en Batista, el meu millor amic, fent bici i passejar amb boixes.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 3 d'agost. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Rosselló, Conflent, Capcí i Cerdanya, amb unes màximes de 30 graus a la plana i 26 a la muntanya. Una tramuntana també present a la plana. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Dimecres al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 18 a Prats de Molló, 23 a Prada i 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la Salanca. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 31 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.
6: Avui també començarem amb jazz català, amb una veu i una instrumentista molt jove i que ja comença a ser molt coneguda, com és l'Andrea Motis. Andrea Motis va néixer a Barcelona el 1995, és una molt bona cantant i instrumentista, tant toca el saxo com la trompeta. Es va formar musicalment quan tenia 7 anys a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, al barri de Barcelona. I el 2007, amb només 13 anys, ja va començar a col·laborar amb el grup de jazz Sant Andreu Jazz Band, dirigit pel professor de música i músic també, com és Joan Chamorro. El 2010, amb només 15 anys, grava com a cantant solista un disc d'estàndards de jazz intitulat justament Joan Chamorro presenta Andrea Motis, del que escoltarem aquest tema, It's a Wonderful World. És el tema aquella cançó d'aquell film de l'any 39 on hi trobàvem Claudette Colbert i James Stewart. Andrea Motis.

Del disc, Joan Chamorro presenta Andrea Motis, aquest It's a Wonderful World. Continuem amb el darrer disc de Miles Davis, el darrer disc d'estudi que va fer el trompetista nord-americà, va ser l'any 89, la Mantla. La Mantla és el crit de combat Zulu que s'ha utilitzat durant molts anys a Àfrica del Sud, el van utilitzar els que s'oposaven al règim d'apartheid. Escoltem d'aquest Amalna el tema Cobra.

És el tema cobra del darrer disc d'estudi de Miles Davis, La Mandla, era l'any 89, esclar, després seguirien enregistraments pòstums, bandes originals, lives, etc, etc. Acabarem amb un dels pianistes de la nova generació de músics cubans, és Pepe Rivero, amb el seu trio, que ha fet un disc que se'n diu Los Boleros de Chopin. Aquí Pepe Rivero fa el seu particular homenatge a Frederic Chopin. Escoltem d'aquest disc el vals de la mitja hora.

0: l'homenatge que ha fet el jove pianista cubà Pepe Rivero amb el seu trio Chopin, amb aquest disc Els boleros de Chopin. Avui hem escoltat, per començar, Andrea Motis, aquesta joveníssima veu i bona trompetista i saxofonista catalana, i hem continuat després amb el darrer disc d'estudi, La Mandla, de Miles Davis.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Pontellà, 95.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Lila i tinc 10 anys. El que m'agrada més a l'estiu és tenir tot el meu temps per fer hípica amb el meu cavall en Iacarí.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 3 d'agost. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Rosselló, Conflent, Capcí i Cerdanya, amb unes màximes de 30 graus a la plana i 26 a la muntanya. Una tramuntana també present a la plana. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Dimecres al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 18 a Prats de Molló, 23 a Prada i 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la Salanca. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 31 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: A la regió del Piemont, a Itàlia, s'hi parlen 5 llengües. A més de l'italià, la llei reconeix 4 llengües històriques: el piemontès, l'occità, un dialecte del francès, i l'alemany. Bé, una petita introducció lingüística per parlar del grup Ariondassa del Piemont, que l'any 2003 es va trobar amb el grup català El Pont d'Arcalís per fer un espectacle del Piemont als Pirineus, doncs música de muntanya. D'aquell espectacle, un famós pas doble propi de la Serra del Cadí.

Aquest pas doble, la cirereta amb el pont d'Arcalís i el grup Arion Dassa de l'espectacle del Piemont als Pirineus. Ian Fang Kemen és un dels mestres, una de les referències de la música bretona. És un dels seus renovadors. Va començar animant Fesnos amb el seu company Eric Marchand. L'any 2008 va fer un encontre amb músics occitans com Laurent Audimar, l'home dels clarinets i creador d'Un any xapassa que escoltàvem fa pocs dies, i també amb Renat Seta, el cantant de Niça. Van fer un disc amb cants de Bretanya i Occitània.

Maria Magdalena, amb Jan Fang Kement i els seus companys músics, el disc Cants de Bretanya i Occitània. Una de les noves aportacions a la música catalana és la d'una parella, cant i guitarra, Maria Arnal i Marcel Bagés. No és que facin estrictament música d'arrel, però també els interessa. Recuperen cançons populars, diuen que el fet que siguin d'autoria col·lectiva els permet d'intervenir-hi en parts de lletres seves.

Jo no canto per la veu amb Maria Arnal i Marcel Bagès. Ells dos han fet recerca en arxius i fonoteques, un treball que també fa Pep Gimeno Botifarra, la gran veu de la cançó popular del País Valencià. Arnal i Bagès es declaren admiradors de Pep Gimeno. Acabarem aquests 20 de música d'arrel amb ell, amb Pep Gimeno Botifarra i un fandango.

de la flor de la farina, la veu de Pep Gimeno Botifarra, el disc Barraca, el disc que va fer amb Quico, el Cèlio, el Mut i el noi de Ferreries, els Quicos, si volem anar rebent.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels. Anne Fiac, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Luan, tinc 11 anys. El que m'agrada més a l'estiu són anar a la piscina per banyar-me, anar a la platja per fer batalles d'aigües, descansar i m'agradar que no hi ha deures.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Al Conflent, escolteu Ràdio Arrels.
0: El 95.5.
3: Me'n record. Me'n record els dies que coïem mal de la sona mengual. Jo de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

que jo per sa porta veia saigo que què en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de vés, les 7.

miràvem els cargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punter.

canviar el parabany. Però ben contenta que estava fumant, ja teníem dinar. I bé podria fer un llibre de tantes de coses que ara estic recordant, però és massa sentit.

Serena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 3 d'agost. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Rosselló, Conflent, Capcí i Cerdanya, amb unes màximes de 30 graus a la plana i 26 a la muntanya. Una tramuntana també present a la plana. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Dimecres al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 18 a Prats de Molló, 23 a Prada i 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la Salanca. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 31 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. A Vilanova de Reó, 95.

0: world.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Reportatge a Ràdio Arrels.
4: Amb Enric Balaguer.
5: Aquest 31 de juliol s'ha presentat al Museu de Cerdanya, a Santa Llogaia, el vi de la 33a anyada del Clos de Sant Mateu. Nascuda el 1984 a iniciativa de René Jean Camus, aleshores president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, la vinya de Santa Llogaia va sorgir com a resposta a la desaparició de la vinya més alta d'Europa arrencada a Suïssa per deixar pas a una estació d'esquí. L'objectiu és fer d'aquest clos comunal la vinya la més alta d'Europa, i ho és a 1.315 metres d'altitud. L'acte orquestrat per la comanda major del vi del Rosselló ha donat lloc a l'intronització de nous membres a la confreria, seguida per la degustació i la venda del vi. Amb aquest any, una novetat, la producció de vinagre.
6: La història d'aquesta vinya és molt senzilla.
5: Rosa de Montellà, una figura de Cerdanya, a l'origen de Cal Mateu.
6: El president Camus li va venir l'idea perquè van arrencar una estació d'esport d'hivern i va dir, ells arrenquen, en aquella alçada arrenquen aquell esport d'hivern i nosaltres hi plantarem una vinya. I em va demanar que l'ajudés a trobar aquí a Cerdanya un lloc per una vinya. Vam fer, durant tot un any, vam fer el torn de les les cases perquè cada casa tenia trelles, per analitzar les trelles i això. I bueno, doncs vam plantar la vinya.
5: Històricament pot semblar curiós, però a Cerdanya hi ha hagut vinyes.
6: Eren les vinyes, n'hi havia a cada casa, era per la missa, per fer el vi per la missa.
5: També amb la toponomia ho veiem, la vinyola, per exemple, els vinyals.
6: Bueno, però és que plantaven vinya perquè calia vi, és que avui, abans no hi havia els negociants, el vi no corria d'aquesta manera, doncs se'l fabricaven vinagre, però per dir la missa i tot això, era això la història de la vinya en Cerdanya, en les alçades, en els pobles.
5: Rosa Montellà, ens tornarem a veure, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vostè.
5: Senyor Jean-Claude Estirac, sou el gran mestre de la comanda major del Rosselló. Abans de tot, què és la comanda major del Rosselló?
7: És una cofradia que té, mira, 653 anys de viscut. Hem nascut en 1374 i després de la revolució tot ha estat acabat i en 1964 han tornat a fer la comanda major del Rosselló. Els que estaven, els sindicats viticols de l'època, han nascut una altra vegada la comanda major del Rosselló. I la comanda major del Rosselló és la cofradia que representa per tots els vins del Rosselló, que sigui de Cervera a Estacudies de Fonolleda, o de Canet en Rosselló fins aquí Santa Llaucada, tots els vins del Rosselló són representats per la comanda major del Rosselló.
5: Aquesta vinya aquí, la més alta d'Europa, la gestioneu vosaltres. Com ha anat això?
7: Fa 40 anys que en René Jean Camus, que estava president de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals, ha tingut l'idea de posar aquí una vinya perquè pensava que veieu un dia canviaria la pluja i el sol i el vent. I ara, de moment, no en donem compte. I fins en 2015, és la Cambra d'Agricultura que passava el temps a s'ocupar d'aquesta vinya, i ara som nosaltres, i hem canviat moltes coses, i hem canviat també, hi havia molt de ceps que eren morts, els hem canviat, i tenim aquí 450 peus únicament de lo que se fa en el Rosselló.
5: Per als especialistes, quins cepatges tenim aquí?
7: Aquí tenim, en gran majoria, Grenache, Macabeu, Jaumet, hi ha Jaumet també, que ven aquí, el mes de, el mes de juliol, a baix. Aquí no, aquí el tindrem el mes d'octubre, perquè aquí fem les bremes, els fem el mes de novembre, just antes que arribi la neu. I fem la tallada de la vinya en el mes de, fins a final d'abril, per fer les bremes a final de novembre.
5: Quina característica té aquest vi de Santa Llogaia?
7: Sí, sí, és un vi blanc, i que té un munt de caràcter. Un vi àcid, perquè és l'altitud que vol això, un vi àcid, però té un fruitat extraordinari, i el tastareu després, perquè a l'aperitiu no hi ha que aquest vi. Aquí no hi ha Ricardo o altra cosa, ni Coca-Cola, únicament el vi d'aquí, i veureu que és un vi que es pot veure tot l'estiu ben fresc en aperitiu.
5: On és el veneu i com, de quina manera?
7: El venem únicament aquí, el dia que fem la venda aquí, i quan queda algunes botelles els deixem aquí en el museu, i és el museu que els ven 15 dies després no hi ha res més.
5: És la vinya més alta d'Europa, en esteu segur?
7: Sí, en som segur, perquè els suïssos que tenen que tenien antes la vinya la més alta d'Europa han vingut a vegades a veure si estava sempre ells o nosaltres, i fa un any han vingut altra vegada per veure si no havien baixat. No hem baixat, però ells no han pujat tampoc, i sent ben bé la vinya la més alta d'Europa.
5: Bé, moltes animacions, molta festa per aquesta intronització d'avui. Això és important, d'intronitzar la gent.
7: Sí, és important, i és important també d'intronitzar la gent que treballen per nosaltres, el prefet, la subprefeta de Ceret, la presidenta dels vinyerons del Rosselló. Tot això és molt important.
5: Més àmpliament, per acabar, la viticultura té problemes actualment, com ho veieu?
7: La viticultura té problemes, però no hi ha que la viticultura catalana que té problemes, és tota la viticultura que té problemes, que sigui Bordeus o de l'altra banda, amb Borgonya és igual, tenen problemes, però aquí tenim problemes també perquè hem arrencat moltes vinyes, i jo penso que si arribem a arreglar el problema de l'aigua, irà millor per nosaltres, però el primer problema és el de l'aigua, i bueno, si no plou...
5: Senyor Gran Mestre, moltes gràcies.
1: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Joan Lluís Mas, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Avui ens has portat una dita que relativa a l'oli. Quina dita és?
3: Sí, és relativa a l'oli i també té un segon sentit, com la gran majoria d'aquestes dites, que s'arrelen realment dins la pagesia, dins el treball del camp i tot això, perquè era primordial abans, ara també, però perquè mengem cada dia, però ara, el contacte, el que ha canviat és el contacte amb la ruralia, el contacte amb la terra, que s'ha allunyat avui. I doncs, t'agrada l'oli a tu?
2: Sí.
3: Sí? Te fas llesques de pa amb oli?
2: Sí, això sí.
3: Doncs segurament si te fas una llesca de pa amb oli, de quan en quan t'anuntes els dits, no? Una mica.
2: Sí, una mica.
3: Doncs aquí la dita diu: qui oli toca, els dits s'anunta.
2: Però això té un sentit més enllà de que jo
3: que toquis oli.
2: Amb oli sal.
3: O la gent dels molins, que evidentment tocaven oli cada dia, devien tenir les mans ben untades. Això vol dir que s'utilitza sobretot per la gent que fan diners, que manegen força diners, encara que no siguin diners seus, per exemple, sempre una part o altra se les queden. I doncs això se diu pels diners. Qui oli toca, els dits s'anunta. Compta amb la gent que maneja amb força diners, se fan el carbassú de costat.
2: I precisament per l'oli, aquí al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis teniu bastants estris i coses de l'oli. Aquí a la mà tinc un...
3: Una llosa?
2: Una llosa. Què és?
3: Una llosa.
2: Llosa.
3: Una llosa.
2: Per què serveix això?
3: Ah, serveix per... exactament, si pas a quin moment se'n servien, serveix pel procés de l'oli, pot ser per treure escuma, pot ser alguna cosa així, doncs és una llosa força, força ampla, però que és bastant planera, ja veus que és pas funda,
2: sí.
3: És una mica funda, just, però és possible que servís per treure escuma o alguna cosa així, o simplement per treure una part de l'oli i tastar, més aviat per treure escuma, suposi.
2: I el mànec és ben petit, per tant, em sembla que els dits s'untaven fàcilment.
3: Sí, els dits s'havien ben untar, a més això era sanitús, perquè untar-se els dits amb oli és sanitús, o els murros amb oli és sanitús. Que qui toca oli els dits s'anunten, i en el sentit de diner és pas forçosament sanitús.
2: Totalment. Moltes gràcies, Joan Lluís.
3: Gràcies, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bogué Guastaví.
3: Bon dia. A punts i comes no solem parlar de filosofia a les clares, tot i que ens agrada la saviesa, com ens ensenya l'etimologia del mot. Avui faré una excepció arran de la mort recent del pare Lluís Font, filòsof i traductor de filòsofs, Creu de Sant Jordi, 2003. I com a mot per començar he triat tríada. Res a veure amb les malèfiques triades xineses especialitzades en tràfic de drogues i persones, ni amb la triada o terna pitagòrica que combina tres xifres o nombres amb propietats conjuntes i que van ser tan importants en la història de les matemàtiques i també de la ciència. No, la tríada en sentit sagrada, en sentit sagrat, perdó, com la tríada capitolina, Júpiter, Juno i Minerva, o la Santíssima Trinitat cristiana, Pare, Fill i Espírit Sant. Un sagrat que pot ser profà quan es tracta d'autors que van formar un veritable conjunt de pensament i d'estètica. Exemple: Èsquil, Sòfocles, Eurípides, Virgili, Horaci i Ovidi, Dante, Petrarca i Boccaccio. Per a Lluís Font, en un llibre publicat el 2025, o sigui uns quants mesos abans de la seva mort, i que recopila treballs anteriors, ens presenta una altra tríada, aquesta vegada filosòfica, constituïda de Montaigne, Descartes i Pascal, i li diu la tríada meravellosa. El llibre es diu La filosofia natural, com es parla de tonyina al natural, res d'olis, tomàquets o espècies. Una filosofia a l'abast de tothom i sobretot de cadascú. Ara bé, si en Pere, Lluís i Font associa aquests tres noms, és primer perquè es va formar en el sistema universitari francès abans d'ensenyar a la Universitat Autònoma de Barcelona. I segon, perquè són escriptors que preparen filòsofs tan llegibles com Bergson o Valéry. Ho sabíem ja de Montaigne, potser del Pascal de Les Provinciales, però segurament pas del Descartes, que pensem conèixer a partir del Cogito Ergo Sum, i que fa que els francesos ens diuen molt sovint: bueno, són uns cartesians, que vol dir, de fet, són massa cartesians. En Pere Lluís Font ens demostra amb un estil amè que, de fet, el discurs del mètode és una autobiografia intel·lectual basada en un narratiu. Us aconsello endinsar-vos en aquesta filosofia al natural, fecunda i somrient, publicada a les edicions de la Universitat de Barcelona l'any 2025. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bogué Guastaví.
4: Ràdio Arrels, a cap estany, 95.

0: Escolta Regió Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors.
3: Bon dia. Som la classe de cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller, cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia.

0: La cançó s'anomena Bella de Boss en Amorós. Joan Timoneda la va escriure el segle XVI a València. Raymond, que la va cantar en 1990. Raymond és un valencià que ha cantat en molts països i especialment a França, a l'Olimpia, per exemple. També ha guanyat premis com la Medalla d'Or de Generalitat de Catalunya en 1997.
1: Dins la cançó d'amor, Timoneda explica que voldria ser amb la dona, per això dona tot la seva persona. Timoneda és un home fort però és gelós.
2: La cançó Bella de Boss Soen Amorós m'agrada per la lletra, però no m'agrada per la bella i també la intonació amb la melodia tampoc.
3: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

amb el cor sec com una pedra i sota una pluja de visions i arribar conduint

0: ara pla, ara pla.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: La natura que tenim al nostre voltant és molt rica en recursos de tot tipus que s'han fet servir durant mil·lennis, però aquest era un coneixement que no s'ha transmès entre generacions i nosaltres moltes vegades ja no coneixem doncs, el que estem trepitjant o el que estem veient a la natura. A aquesta hora podem saludar el Francis Manent. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Que acabes de fer un llibre que es diu Plantes Sauvages de la tradició catalana. Una mica sí. Per explicar això, aquestes plantes que nosaltres ja no sabem una mica per què ens poden servir, no?
4: Exactament. Jo he escrit aquest llibre per fer mateix temps un homenatge als avis, a la gent que visquien cap als anys 1900 i abans, que havien viscut en aquella època, i que vaig poder parlar des dels anys 60, a la fi dels anys 60 i 70. Vaig anar dels dos bancs de la frontera, vaig anar aquí al Vallespí, en Cerdanya, Conflent, Capcí, a Rosselló, i al mateix temps vaig anar també a veure gent del banc de l'Empordà, del Ripollès, de la Garrotxa. Però vaig tenir la cosa una miqueta facilitada, perquè bon, jo vinc del sud. El meu pare ve de Darnius i la meva mare ve de Beget. L'avi maternal eren 11 germans i germanes. Doncs això fa que aquesta gent hi ha hagut una família molt gran. I doncs jo he aprofitat que hi havia tanta gent d'un banc de l'altre per anar a parlar amb ells i que me diguessin qui me pot explicar coses sobre les plantes. I doncs me veuen la gent a l'època i ens demanaven què feu amb les plantes vosaltres? Per menjar, per vos curar, per donar menjar als animals de la casa, de la masia. Doncs és tot això que vaig recollir en aquell moment, però no vaig tenir temps d'escriure. I vaig dir, quan seré jubilat de tot, vaig ser també mestre, vaig ser batlle de Sant Andreu durant anys. Quan m'he jubilat d'alcalde, en aquest moment he començat a escriure el llibre. I és això que he escrit. Què feien la gent amb les plantes? Vete aquí, l'idea.
3: No sé si t'has trobat que amb una mateixa planta fessin coses diferents a un costat i a l'altre, o entre un vilatge i un altre.
4: Sí. Sí, m'he trobat en aquest cas més d'una vegada. És a dir, que bon, jo tot això ho vaig notar a l'època. Tot això ho va ser escrit perquè bon, no tenia d'altres menesters, no hi havia mòbils, no hi havia tot això per enregistrar. Doncs tot això ho vaig escriure. I ara, com vaig fa 5 anys enrere, com ho vaig jubilar, vaig aprofitar, vaig tornar a llegir tot el que tenia. I ara m'ho vaig avisar que la mateixa planta, segons el lloc on era, no tenia la mateixa utilització. A vegades sí, i a vegades hi havia coses diferents. I doncs he posat coses del sud, i també he posat coses del nord. He escrit el que me semblava més important.
3: Molt bé, doncs aquest escrit que dèiem que és en aquest llibre Plantes Sauvages de la tradició catalana de l'editorial Trabucaire. Aquest llibre que l'has escrit en francès, però et planteges fer també una versió en català?
4: Sí, també ho plantejo, perquè ho he escrit en francès, he donat el nom de les plantes en català i he pensat primer ho fer bilingüe. I vam veure amb l'editorial que bilingue seria molt complicat, que no funcionava molt els llibres bilingues. Bé, bon, escolta, ara el fem en francès i si tot va bé pot ser que el tornarem a fer en català.
3: Doncs esperarem que tot vagi bé i així a més el podrem tenir en català.
4: És pas impossible, Un dia el treball dit en català, el traduir en català, i doncs seria una cosa a fer.
3: Deies el nom de les plantes era en català. T'has trobat, sí, perquè el català és una llengua que l'espai que el parlem és gran, però tampoc massa, però tenim molts noms per dir les coses. T'has trobat que una mateixa planta potser sí, a Cerdanya li deien d'una manera i a l'Albera d'una altra?
4: Sí, sí, m'he trobat amb el cas de que moltes plantes tenen diferents noms en francès i diferents noms en català. I segons el lloc que sigui d'un banda frontera com l'altre, trobes noms diferents. La planta que té un nom Vallespí, té un nom diferent a Cerdanya o a Conflent, té un nom encara diferent a l'Empordà, té un nom diferent si vaig del banc de la Garrotxa, etc. No, he donat sovint més d'un nom.
3: Doncs això encara devia complicar també la feina a l'hora de buscar aquesta informació de les plantes, però és tota aquesta feina que heu fet, Francis Manent, amb aquest llibre de l'editorial Trabucaire, aquest llibre Plante Sauvage de la tradició catalana, de moment en francès, però esperem que ben aviat també en català, que voldrà dir que ha funcionat.
4: Pot ser un dia en català, si és possible, pel que pas. Jo, a través d'aquest llibre, volia evocar la vida dels avis, dels meus avis, perquè a l'època, quan jo era mainatge a casa, no hi havia cases de jubilats. En aquest moment, la família hi havia dins la casa més d'una generació, la mainada, els pares, els avis. I doncs he viscut amb els avis que m'han donat aquest gust de plantes, d'anar a ramassar les plantes amb ells, perquè ells sempre feien tisanes, coses així, amb les plantes. Doncs, me ve d'aquell temps, aquesta idea. I he pensat que, en fent aquest llibre, tornaria a fer viure per la gent, un moment, tots aquests avis que ens han deixat fa molts anys.
3: I una mica... Clar, i una mica transmetre aquesta informació que a tu et va arribar dels teus avis, però que ja no està arribant a les següents generacions, no?
4: Exacte. Tota la informació que jo em va arribar a l'època, ara aquí, se perdria. Jo, si no haguessis notat tot escrit tot això, te puc dir que moltes coses serien perdudes. Perquè, si vols, hem canviat de vida. Abans no anaves a la farmàcia, no menjaves una colla de plantes de fora. Jo, a Minatxa, anava a buscar a Pitbord, anava a buscar creixes, plaçons, anava a buscar xicoies, o quan era muntanya aquí, nosaltres en dèiem mastegueres per les vinyes, anava a buscar glans per porcs, perquè creia que a cada casa se criava sempre un paio de porcs, que era la carn que se menjava a l'època. Anar a cercar el menjar per conills, anar a cuir i a tisons, tot això, per donar menjar als llepins. I sempre la primera planta que he conegut el nom en català, però jo, era el lletissó. Per què? Perquè ma mare, quan érem petits, ens deia, a ma germana i jo, aneu a la borda de l'hort i ramasseu lletissons i els porteu a conills. Doncs veus, les plantes feien part de la vida de cada dia. Se menjaven de moltes maneres. Menjaven espàrrecos, ben segur com ara, menjaven també vidaures i d'altres, i moltes. I se cuidaven de manera diferent. He vist que, per exemple, d'un banc de frontera menges certes i que aquí no se mengen, la diferència.
3: Doncs ara, si llegeixen aquest llibre a un costat i a l'altre, potser descobriran que algú que encara fa servir la planta que també la pot fer servir d'una altra manera.
4: Això mateix.
3: Molt bé, doncs aquest llibre Plante Sauvage de la tradició catalana de l'editorial Trabucaire, escrit per Francis Manent, aquest llibre escrit després d'haver conversat amb molta gent gran de tot el que és aquest Pirineu català, diguem, des de Cerdanya fins a la costa, dels dos costats, i haver recopilat tota aquesta informació que si no, no s'hagués transmès entre generacions. Francesc Manent, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a tu. Quan dius la gent grans, és la gent que eren grans cap als anys 60-70 ja. Veus, doncs no la gent grans d'avui, perquè jo me considerava que també no soc jove, Doncs, era, quan jo era jove, la gent que a l'època eren grans.
3: Molt bé, doncs queda clar. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Som el dilluns 3 d'agost. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Rosselló, Conflent, Capcí i Cerdanya, amb unes màximes de 30 graus a la plana i 26 a la muntanya. Una tramuntana també present a la plana. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Dimecres al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 18 a Prats de Molló, 23 a Prada i 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la Salanca. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 31 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
6: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 3 d'agost del 2018 mor Pep Laguarda. El cantautor de Rafelbunyola, un poble situat a l'Horta Nord, al País Valencià, és considerat com un referent de la música en valencià i del rock mediterrani. De jove va cofundar Germania Socialista, un sindicat estudiant, i va començar a cantar en públic durant les tancades de nit a la Facultat d'Economia de València. Pep Laguarda va formar part del grup Tapineria, amb qui va gravar l'any 1977 6 cançons per al disc Brossa d'ahir, que es va convertir en un disc culte, dins del qual trobem el tema La caseta del plater, que escoltem ara.

0: Fins aquí la caseta del Plater, una cançó del grup Tapineria, del qual formava part Pep Laguardo.
1: 100% en català.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

però t'he conegut que per tu m'he convençut. No ho creia, però també tinc

ignorant l'amor. Ara veig que moro ets tu, ho som jo, ho és tot, i ara m'és igual. Sentimental, m'agrada ser com ara, perquè ho sóc per tu, m'agrada, però no ho diguis.

0: I ara m'és igual. Si sóc sentimental, m'agrada ser com ara, perquè ho sóc per tu. M'agrada, però no ho diguis a ningú.
1: Petites veus d'arrels.
2: Hola, em dic Júlia i tinc 9 anys i d'aquí poc tindré 10 anys. El que m'agrada més fer de l'estiu és viatjar perquè hi ha molt sol per tot arreu i podem descobrir plein de coses.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

0: Al Capcí, escolteu Ràdio Arrels.
1: El 93.1.
2: En el ritme fosc d'una dansa plena de somnis i saviesa, la dona acull els seus records, els més estúpids fins i tot.

prova a somiar. Tasta instants, tasta estrelles, i les fonts i les rajoletes, els banys turcs i cada estança,

0: 100% en català.
1: Ràdio Arrels.
2: Desperteu-vos d'un senyeta que ja n'aveu prou dormit. Ara n'ha arribat l'hora. L'hora en què veu de morir.

no hi fos mai més, fins que la nit duri una vida. Treu-me la por que tinc al cos de viure un món fosc i polsós, sigues la llum

vegades. Barrejarem el seny i el cos, descobrirem noves olors i el món idíl·lic de les fars. I fes-me creure

dos sols. Fes-me l'amor un altre cop, com si el demà no hi fos mai més.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Ràdio Arrels, a Perpinyà, Porta d'Espanya.
2: 95.

love.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Tuí, 95.
1: Al Centre Vila de Perpinyà, escolteu Radio Arrels.
2: Al 95.

أثمرتي وعزيزا خاصك بعد نتولن ألاغي وذشم ألاغي وذشم

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Montalbà del Castell, 95.5. Ah, sí,

0: Ràdio Arrels.
1: A Codalet, 95.5.
2: Tinc entre els dits una flor del paradís, obra i gràcia d'un mosquit.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

El club disposa, pels clients més sofisticats, de la sala Francesc Pujols, zona chill-out, on hom pot prendre una ratafia o bé fer-hi un tast de canapés amb essència de bolet del dimoni. Hom, a més d'intentar seduir sense èxit la noia de la barra, hi sol recitar els clàssics, explicar sopes de duro, practicar free jazz amb reclams de xeremies i eivissenques, i no cal dir-ho, glosar a ritme de jota.

Per tant, cal dir la reina és més vella que la donzella. Però no, la reina és més vella que la serventa. Dir, però, la reina i la serventa són molt velles no és parlar vellament. Això mateix val encara per a la comparació entre un nom i un verb, un adverbi o un participi. Com quan algú diu la reina fa més bona cara quan riu. El rei, quan parla, és més vell que el seu jutge. El rei i el seu jutge estimen de debò. I així, successivament, hom pot fer comparacions a semblança d'aquestes. Cagar-se amb el rei, per exemple,

una fulla sobre un riu, sobre un riu ben quiet. Dius que estic bé, no em passa res.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

a ser amics. Però això no és veritat. Més d'una vegada

Vicenç, té amor per tu sol. Torna a venir, Vicenç, la flor es desespera. Torna a venir, Vicenç, té amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir el turmenç del país català.

la cuma de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'Oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb el samat d'Espic. El pla de Lledoners i ses figues madures tot ha sigut venut a un estranger ric.

0: Ràdio Arrels.
1: A Coll Lliure, 95.
2: Feien i raipes menjar i escut a llebrar. Vostri sac de leixos, pa o regeneració.

Si anessis lluny, tan lluny que no sabés, tan lluny que no sabés, tampoc ningú sabria el meu destí.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

English and a sleeping car. Amb smoking els veig jo. Gentlemans que han de portar perquè smoking mocador. Jo vull ser miss, parlant l'anglès, yes, i fent la dandy, que a mi em serveix. Quin compromís, miss, si algun pagès, yes, de Vilafàs.

m'has bravat, res del que creiem no és veritat. No trobo el fil neguitejat, no hi ha sortida. Sembla tan estrany, d'aquella història ja fa un any, vivim feliços un parany.